0: per que no se convierta que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Es un bombón. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Perquè, clar, si per exemple, incauten 1.000 armes a foc a l'any i 5.000 armes blanques a l'any, això vol dir que hi ha moltes més als nostres carrers.
1: Alberto, això vol dir aquesta comoditat de ser, que moltes vegades ho hem comentat aquí amb el sindicat de Mossos d'Esquadra, que som una mena de hub de la droga, de la marihuana, sobretot, no? Per climatologia, per posició estratègica del territori. Però això vol dir també que les lleis són laxes, no? Que els surt a compte que si t'enxampen no, la llei no és prou dura i contundent, doncs perquè sigui utilitzada en contra d'aquests criminals, no? Dóna la sensació.
0: Sí, la llei sempre es pot endurir, sempre, però també s'ha de recolzar als agents de policia per fer el seu treball. És a dir, poso un exemple.
1: D'acord.
0: L'altre dia estàvem amb uns empresaris d'Osona que tenen un projecte de turisme sostenible, mediambiental, està molt bé. I em deien, volem fer això perquè en aquest indret tenim localitzats més de 10 plantacions de marihuana i tothom ho sap. Clar, jo si fos el cap de la policia, demà aniria allà amb l'Abrim, amb el Sarro, amb la Txell i tenia aquelles plantacions de marihuana. O sigui, hi ha llocs on es sap que hi són, però el policia ha de sentir que els recolzen en les seves actuacions, i un problema que han tingut aquest mandat és que moltes actuacions de les policials que s'han fet per part de Mossos s'han qüestionat, ja no només per part dels comuns i de la CUP, sinó per Esquerra i també per Junts. I a la policia se l'ha deixat treballar i no posar en tela de juicio cada dos per tres les seves actuacions. Llavors, és un tema de lleis, també d'actuació policial i també de correspondre i tenir en compte el gran treball que fa el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil contra el crim organitzat. I s'ha deixat de treballar. I no posar constantment pales a les rodes, políticament, no policialment, sinó políticament, que hace aquí Guàrdia Civil, que hace aquí el Cuerpo Nacional de Policia, fan el seu treball. I no es pot ser. I no pot ser que cada dos per tres estan qüestionant els Mossos, a la Guàrdia Civil i al Cos Nacional de Policia. Perquè al final el que guanya sempre és el delinqüent.
1: Mm. Bé, conforme el relleu, què podem esperar del relleu de Trapero?
0: Bueno, entra el Ferran López, diuen. Jo espero que la connexió entre el nou director general, el senyor Ferran López, i la consellera sigui millor, que aquesta promesa que encara no ha complert el govern d'implantar la policia de proximitat sigui una realitat, que facin polítiques reals envers la realitat de la seguretat que hi ha a Catalunya, que deixin treballar els Mossos i que en lloc de políticament començar a demanar més competències com el tema de ports, aeroports, no, tenim unes competències, les hem de fer complir, les hem de treballar, ports i aeroports ha d'estar Guàrdia Civil i Cos Nacional de Policia perquè és una frontera i és important contra el crim organitzat poder protegir aquestes fronteres. I espero que sigui un director general que sigui més proper a la policia i que la policia la puguem veure al carrer i que tingui contundència a l'hora d'enfrontar-se al crim organitzat i a la inseguretat que tenim als nostres carrers.
1: Doncs senyor Alberto Villagrasa, diputat del PP i criminòleg, ho dic bé, criminòleg.
0: Criminòleg no, jo dono classes de criminologia, soc director de seguretat també,
1: licenciat
0: en drets.
1: Vale, d'acord.
0: Però dono classes, sí.
1: El que estaves explicant. Escolta, gràcies per aquestes valoracions que has fet aquí amb nosaltres, molt amable.
0: No, un plaer, tot un plaer.
1: Gràcies a tu. Una mica més i digo, pues bueno, pues vale, pues hasta luego. O sigui, una mica més tinc el Trapero allà al subconscient. Bé, doncs aquesta és la situació, amics. Què més podem dir? I a partir d'aquí, doncs, tant de bo i bona feina a tothom i molta sort a tot i que ajudi a posar en marxa i posar una mica a endreçar el problema de delinqüència que tenim a Catalunya o, com a mínim, aquesta percepció que tenim, no? Va, de seguida parlarem de la planta experimental de biogàs que l'IRTA ha obert a Tarragona, de seguida a Constantí, per si més exactes. De seguida en parlem. Però abans, què tal el vostre cor? Doncs mireu, afortunadament tenim Inscor. Si necessiteu proves, rehabilitació cardíaca, aquestes històries tan que necessitem gent de confiança, està Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor

0: Per cuidar del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i els estudis que calguin, que necessitis. I una de les claus és que és ràpid, sense demores, per quan ho necessitis. Ràpid. Ja ho saps, tota la informació al web inscorbcn.com.
1: Herrera a COPE.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
6: Deja de soñarlo. Vívelo.
5: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
7: Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
8: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
5: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
8: Máster universitario en Radio COPE.
5: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
9: 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de Agropopular. Saludos.
10: Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
9: ¿Dónde estamos, alcalde?
11: La capital del melón.
9: Se han restringido las actividades agrícolas en terrenos de secano. Estas son las noticias más importantes de esta semana.
1: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
3: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
12: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
3: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
13: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
3: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
1: Herrera a COPE.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
0: L'ILTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agrària, ha posat en marxa una planta experimental de biogàs a Constantí, a Tarragona. Això? Aprofitant les caques dels bitxos, de les vaques, dels porcs... És a dir, tot allò que teníem aquell problema amb els purins, on ho fiquem perquè no contamini? Doncs una de les solucions és transformar tot això en biogàs. En parlem amb el senyor August Bonmatí, cap del programa de sostenibilitat en biosistemes a l'IRTA. August, bon dia, benvingut.
14: Bon dia.
0: Escolta'm, gràcies per atendre'm, August. Bé, d'entrada... Com funciona una planta de biogàs d'ejeccions? Això, com funciona aquesta planta experimental?
14: Bé, en el fons no és molt complicat, és bastant senzill. Es tracta d'introduir les dejeccions ramaderes, en aquest cas, i altres residus orgànics, amb el que es diu un reactor anaeròbic, que és un tanc tancat i aïllat i calefactat, sense oxigen. Llavors, aquí dintre d'aquest reactor, el que hi ha són una sèrie de microorganismes que es diuen microorganismes anaeròbics, que el que fan és que transformen la matèria orgànica en biogàs. I el biogàs és una barreja de metà i CO2. Mm-hmm. I aquest és l'energia renovable que es pot utilitzar en diverses aplicacions.
0: Això te n'anava a preguntar. Això, aquest biogàs en què es pot aplicar?
14: Mira, es pot aplicar amb una aplicació ben senzilla, que és substituir el gas natural en una caldera per produir energia tèrmica, per calefactar, en aquest cas, el nostre cas, a l'IRTA, les granges de maternitat, com utilitzar-lo com a combustible d'un motor de cogeneració, que és un motor que transforma el biogàs en energia elèctrica i tèrmica, i llavors aprofitem dues energies. I últimament el que s'està fent, i que és potser el que té més interès, és depurar-lo, és a dir, separar el CO2 que té aquest biogàs i transformar-lo en el que es diu biometà, que té unes característiques pràcticament iguals al gas natural, i llavors es pot injectar a la xarxa de gas natural.
0: Ostres, això és el que tu dius, podria ser... Bé, de fet, explicava que el govern tenia aquest pla, o un pla, o almenys, de cara a, o la pretensió de cara al futur, produir aquests 2 terawatts de biogàs, que seria el consum del 7% de gas a Catalunya. Déu-n'hi-do, no?
14: Sí, això és l'objectiu de Màxims, una mica per alineats amb l'objectiu de la Unió Europea del 2030, reduir el 50% les emissions de CO2, que una opció és transformar aquestes ejeccions en biogàs, i el 2050 volem arribar a la neutralitat de les emissions de CO2, és a dir, tant s'emet com es capta.
0: D'acord.
14: Per tant, això encaixa directament amb això.
0: No, i a més, suposo que una de les parts positives és donar sortida a aquestes dejeccions ramaderes, que sempre què fem, què no fem, on les posem, què no les posem, que tinguin un bon tracte mediambiental, suposo que és una bona sortida.
14: Sí, exactament. És a dir, les plantes de biogàs, a part de produir una energia renovable, tenen la gran virtut de millorar la gestió de les dejeccions. Això fa que les puguis transformar, o sigui, el que surt d'una planta de biogàs, per un cantó és el biogàs, però tenim un digestat, que és aquestes dejeccions tractades. Aquest digestat té més bones característiques com a fertilitzant i, a més, el pots transformar i obtindre altres productes del valor afegit, biofertilitzants, etc., i recuperar l'aigua com a aigua regenerada que la pots aplicar normalment per neteja o per rec.
0: Ostres, és superinteressant. August, clar, quan parlem de... En aquest cas parlo ara de la planta de Constantí, eh? Quan parlem d'una planta experimental, per què és experimental? Està molt clar, no?, quan és el procés, les virtuts, els pros i els contres, no? Per què és experimental?
14: Bueno, jo potser no li diria experimental, sinó més demostrativa i com a plataforma de recerca i testatge de nous prototips.
0: D'acord.
14: És a dir, el procés de digestió anaeròbia per produir biogàs és ben conegut, però hi ha una línia de recerca que és optimitzar la producció de biogàs, o sigui, maximitzar-la, però sobretot hi ha dos punts que són claus, que és com transformem el digestat en productes que puguin entrar al mercat, biofertilitzants, etc., i com tractem el biogàs per transformar-lo en biometà, que això hi ha tecnologia que ja està, però és bastant car i, per tant, sempre hem de buscar noves maneres de depurar-lo. I un tercer esglaó seria el CO2 que retirem del biogàs, utilitzar-lo. Utilitzar-lo, per exemple, per fer créixer algues o per altres processos.
0: Aplicar-ho, en tot cas. Clar, jo estava pensant ara mateix perquè el problema de torno a les dejeccions ramaderes, etc, sempre hi havia un què, i el biogàs era una qüestió que també es tenia. Per què això no s'ha fet abans? És una qüestió tecnològica? És una qüestió que en aquell moment no era el moment per fer-ho? No sé si tens la resposta, vull dir, tampoc jo te la faig, però no sé si la tens.
14: Bueno, això jo crec que són més, jo diria, temes més polítics, diria, perquè la producció d'energies renovables en general necessiten una certa subvenció perquè sigui rentable en el mercat. Llavors, altres països europeus ja fa molts anys que hi estan treballant, nosaltres estem una mica enredelits. Vale. Però bueno, i ara ja estem començant a treballar.
0: Ja ens posem les piles, ja hem començat per la primera. Clar, la paraula experimental no era l'adequada, m'ho has deixat molt clar, perquè era el que estava mirant, planta experimental, i era una de les coses que em cridava l'atenció. Dic, ostres, si estem parlant d'una tecnologia tan coneguda, de, no sé, experimental, passarà alguna cosa aquí, per això t'ho preguntava, però veig que no hi ha més enllà. Senyor August, bon matí. Cap del programa de sostenibilitat en biosistemes a l'IRTA, a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat sobre aquesta planta i sobre el biogàs en general. Molt amable.
14: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
11: En 13 arrancamos temporada. Con la tranquilidad de saber lo que esperas de nosotros. Nuestro compromiso innegociable con la información rigurosa y de calidad. Con el bien común y los que más nos necesitan. Nuestra pasión por contarte toda la actualidad del deporte con las mejores voces de la radio. Y el amor por el gran cine de nuestras vidas. 13. Estás en tu casa.
15: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
16: Y con la fórmula coche casa de línea directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
15: ¡Ojo al dato!
16: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
18: Llega el único, el original. Se acabó la espera. Llega el momento de jugárselo todo a una letra. el concurso con la prueba final más famosa de la televisión.
17: Rueda la letra. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco.
0: ¿Sabeu una cosa? Quan parlem d'oftalmologia i quan veiem l'oftalmòleg, oftalmòloga, segurament igual heu trobat o heu vist algú que porta ulleres. I dius, ostres, però com és això possible que porti ulleres aquest senyor o aquesta senyora? Els oftalmòlegs porten ulleres, és curiós. Però parlem d'això amb el doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, perquè ens parli de tot això. Emilio, bon dia, benvingut.
19: Què tal, bon dia, com estem?
0: Va, escolta'm, què és això de que els oftalmòlegs porten ulleres? Hi ha llegenda urbana, hi ha en què, però expliquen el què.
19: Absolutament, absolutament. Pensa que la majoria dels oftalmòlegs i metges que coneixem estan operats. Ja saps que hem parlat moltes vegades que són tècniques de fa 30 anys, per tant, no contrastades, no lo següent. I, per tant, si estan en bones mans, amb tecnologia actual, i com sempre diem, amb un làser Amaris o amb un làser Catalyst, la cirurgia és molt segura i, per tant, s'operen. Si hi ha algun oftalmòleg o algun metge que porta ulleres, és evident, perquè això és una decisió personal, no pots obligar a tothom a operar-se, veritat, però sí que està clar que molt personal mèdic està operat, veig cada dia molt personal mèdic, tant d'infermeria, auxiliars, celadors, metges, internistes, anestesistes, cirurgians que s'operen, perquè saben que és una cirurgia segura i que això ajuda a que aquestes persones deixin de dependre dels vidres. És el que diem moltes vegades, que són cirurgies segures i que, per tant, les fem la immensa majoria de la gent quan volem o podem.
0: Emilio, escolta, explicant això del... Ara que has esmentat el làser, el Catalyst, explica'ns sí. Com funciona i els temps d'ús que utilitzeu. Com va això?
19: Doncs el Catalyst és la revolució pel temps de cirurgia. Una catarata que abans podies estar entre 15 i 20 minuts i ho feia tot l'oftalmòleg, o sigui, el metge, el cirurgià, doncs ara pensa que el 70-80% de la intervenció la fa el làser, que és fer desfer la catarata o, per exemple, la presbícia, desfer el cristal·lino que ja comença a estar envellit, i després entrem a quiròfano, el que fem és aspirar les massetes que ens ha fet el làser i després posar la lent, que va amb un cartutxo reinjectat, és a dir, tu només a través de 2 mm injectes la lent multifocal dintre de l'ull i compenses la graduació perquè puguis veure sense ulleres. En resum de temps, tu pensa que el làser amb una catarata molt dura, molt dura, molt dura, s'hi pot estar 2 minuts d'intervenció. I després nosaltres a quiròfan per aspirar i posar la lent entre 5 i 7 minuts. És a dir, fixa't que s'ha simplificat tot, però el més important, que el percentatge important de la cirurgia no es fa manualment, sinó que es fa amb una tecnologia làser que és fiable, que és precisa i que evita el risc de complicacions o com a mínim el redueix al mínim impossible.
0: I això suposo que també ajuda a la recuperació, no? Després el... No sé si la paraula seria en aquest cas postoperatori, però sí en el temps de recuperació, no?
19: Claro, perquè la incisió que fas per posar la lent al no tenir que manipular tu és de 2 mm i aquesta incisió està ben tancadeta cap a la setmana. Llavors la persona a la setmana ja pot començar una vida relativament normal progressivament i, per exemple, pot començar a mirar l'ordinador, pot començar a veure la tele, pot començar a fer unes feines que abans feia, poc a poc, i no com abans que havien d'estar un mes pràcticament amb la recuperació total.
0: Emilio, la primera consulta informativa és gratuïta a l'Institut Oftalmològic Tres Torres, correcte?
19: Correcte.
0: Doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, escolta'm, moltes gràcies, una abraçada molt forta.
19: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Herrera a COPE.
2: COPE, Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat. Dile a los demás que
0: voy viniendo. Doncs comencem temporada, fa res, hem començat temporada i tenim l'orgull i el plaer i l'honor de tenir amb nosaltres el nostre viajero... Iba a decir chino, pues sí, porque me gusta mucho China, pero viajero y divulgador de cosas, Sergio Parra, ¿cómo estás? Bienvenido.
20: Pues muy bien, muchas gracias.
0: Qué contento estoy de que estés aquí una temporada más con nosotros, así que te lo agradezco enormemente. Así
20: encantadísimo. Muchísimas
0: gracias. Y bueno, vamos a empezar. ¿Para qué hemos venido aquí? Pues vamos a empezar. ¿Dónde nos llevas?
20: Bueno, a ver, acabo de llegar de China, que he estado casi un mes.
0: No podía haber apostado, ¿eh?
20: O sea... ¿A ti
0: te paga el gobierno chino?
20: Esto no se puede decir, esto son cosas privadas.
0: Ah, vale, pues no me meteré en tu financiación.
20: Pero claro, vengo de China, vengo fascinado como siempre y tengo que contar algo más de China. Ya he contado muchas cosas,
0: sí,
20: pero creo que vale la pena contar algo que he descubierto recientemente de cómo funciona una cosa muy curiosa. ¿Tú no sé si te suena un poco del Gaokao lo que es? Que es el examen de acceso a la universidad que hay en China.
0: ¿Se llama Gaokao?
20: Gaokao.
0: Bueno, no tenía ni idea.
20: Bueno, pues es como la selectividad en España o el bueno, en general tenemos selectividad en muchos países, pero el Gaokao es la prueba más exigente, más dura y más exhaustiva de la Tierra. O sea, es una locura pasar ese examen. Porque si tú consigues aprobar ese examen con la nota suficiente y vas a una universidad de élite, tienes el futuro totalmente garantizado. Vas a tener un buen sueldo, un buen trabajo, vas a ser rico, todo te irá bien en la vida. O sea, realmente esa nota lo determina todo.
0: Todo. O sea, igual que aquí, las pruebas de acceso a la universidad.
20: Exacto.
0: Igual las PAU, aquí. Igual que acá, las PAU, ¿eh? Igual que aquí. Igual, ¿eh?
20: Entonces, claro, eso tiene una parte buena, porque dices, bueno, si yo vengo de un lugar pues socioeconómico un poco débil o inferior, puedo rápidamente ascender socialmente si me lo trabajo, ¿no? La parte negativa es que si todo depende de una nota, si has tenido un mal día, por ejemplo, o te preguntan justo aquello que no sabes, o lo que sea, o tu vecino ha estudiado más que tú, con lo cual se queda la plaza, todo tu futuro se va al garete.
0: Es muy duro eso, ¿eh? Es jugársela todo casi a una carta, ¿eh?
20: Totalmente.
0: Tampoco es bueno si sale, pero es un poco injusto, ¿eh?
20: Claro. Lo interesante es por qué los ciudadanos chinos consideran que esto es justo.
0: Es que, no, claro, ahí vamos, porque, por ejemplo, si por una décima te quedas fuera...
20: Claro.
0: Ostras, perdón. O sea, si eres perfectamente aprovechable, o sea, no sé.
20: Por una décima es soy rico
0: o estoy en la miseria, estoy en la zanja.
20: O saco el cartón para pedirle.
0: Exacto. Es muy duro eso, ¿eh? ¿Por qué consideran que eso es justo?
20: Pues esto tiene que ver un poco, a nivel sociológico, con cómo funciona el sistema chino. Aunque no lo parezca, aunque... Bueno, digamos, bueno, es una especie de dictadura totalitaria, con lo cual debe estar todo muy regido y tal. Allí hay una discrecionalidad, una corrupción brutal. Allí todo el mundo, o sea, la picaresca no se inventó en España, se inventó en China.
0: Se inventó en China.
20: Entonces, por ejemplo, tú vas al médico y lo normal es que al médico le hagas regalos. Incluso a veces le envías dinero por WeChat. Le haces todo tipo de obsequios porque cuanto más lo agasajas al médico, mejor te trata.
0: ¿Cómo?
20: Y esto sucede en todos los ámbitos.
0: ¿Se te cuelan las listas o mejor te trata mirándote, buscando el problema que tienes o...?
20: Todo esto es...
0: Esto se hacía aquí antes con los maestros, con los guardia urbanos.
20: Exacto.
0: Se les regalaban, se daban regalitos. Exacto. En Navidad. Era en Navidad este tipo de
20: pues
0: cosas.
20: Pues en China sigue pasando y también con los maestros. Tú al maestro, por ejemplo, hay un día al año que le puedes enviar dinero, le puedes regalar algo, un viajecito, fruta.
0: Un viajecito.
20: Lo que sea.
0: Lo que sea.
20: Entonces... Claro, nunca queda del todo acreditado que haciendo eso vayas a tener mejor nota, o que te cuide mejor, o que te trate mejor tus problemas.
0: Pero
20: podría ser.
0: Pero si no le regalas nada, tienes más posibilidades de que te haga menos caso.
20: Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Como los chinos saben que esto es así, que todo depende de tus contactos, tus conexiones y tu dinero, dicen, vale... Es cierto que la puntuación única es un poco injusta, pero es la única manera inequívoca, sin que se infiltre ningún tipo de subjetividad, ningún tipo de corrupción, conexión, papeleos, dinerito pasado bajo manga, lo que tú quieras. Es la única manera, de manera totalmente clara, que tengo de ascender socialmente por mis méritos y solo por mis méritos. Entonces, es muy injusto, pero en un contexto donde es normal... pasar dinerito a todo el mundo.
0: Ajá. Y hacer regalitos, ese examen.
20: Que, claro, si eres pobre, consigues ascender solamente si eres inteligente.
0: Madre mía. De todas maneras, estoy convencido que los que se quedan fuera por una décima o dos décimas en una empresa pueden encontrar trabajo tranquilamente. Sí, sí.
20: Hay muchos niveles, evidentemente. Pero
0: no serás el súper rico, no serás el top one, claro, de arriba.
20: Claro. Y es tan importante ese día, de hecho, que creo que dura un par de días, son dos días de exámenes, y durante esos dos días está prohibido en las ciudades de todo China tocar el claxon. No puedes tocar el claxon para no molestar.
0: ¿En serio?
20: También tienes facilidades para acceder al examen, para no llegar tarde. Es como que todo el país se paraliza.
0: ¿Solo por ese examen?
20: Por ese examen, porque determina tu futuro.
0: Es alucinante, ¿eh? Es un concepto social duro a la vez que, yo qué sé, no sé cómo definirlo. A mí me parece un concepto un poco durillo, ¿eh?
20: Tiene sus pros y tiene sus contras. En dado su contexto, pues es lo adecuado. Dado nuestro contexto, por ejemplo, tenemos... Pero en Estados Unidos, por ejemplo, fíjate que funciona de manera totalmente distinta, casi diría que contraria. Porque ahí el examen de la nota para acceder vale pues un 40 o un 50%. Y lo determinante muchas veces es tu entrevista personal con el decano, tus pruebas extraescolares y también, evidentemente, pues si has dado dinero a la universidad.
4: Claro, si tienes los patrocinadores. Digamos que sería un poco el... patrocinadores de la universidad que tienen ese tipo de...
20: ¿Tú te acuerdas de las películas, ¿no?, americanas? Lo típico de una persona que juega al rugby, no es muy lista, pero aún así va a Harvard.
4: Va a Harvard, correcto. Y las competencias. Digamos que valoran más las competencias, claro, más que los
20: todo el contexto. Y esto es muy curioso porque en Estados Unidos, por ejemplo, los asiáticos arrasan en las pruebas de acceso de la Universidad de Estados Unidos, en Yale, Harvard y demás, pero luego muchas veces no consiguen plaza. ¿Por qué? Por un lado, porque hay una entrevista personal y hay cierta subjetividad. Y por otro lado, porque si dejaran que todos los asiáticos que aprueban fueran a la universidad, apenas quedarían blancos ni nada.
4: Pues Sergio Parra, gracias por este estreno de esta temporada. Muy amable por estar aquí con nosotros una vez más y muchísimas gracias.
20: Un placer.
4: Gracias por hacernos disfrutar de estas cosas. Muy amable.
20: Hasta luego.
4: Hasta luego. Igual que el informe PISA, ¿eh? Lo mismo que el informe PISA en China. Bé, si jo vull tancar parlant de car, perquè si us ve de gust una carn espectacular a Barcelona, hem de parlar de la Cabrera Barcelona, que és l'autèntica garella argentina amb talls increïbles i tota la informació per gaudir, ja ho saps, a la Cabrera Barcelona, a la web. Està al carrer Diputació 239. I amb la Cabrera arribem a la una. Quatre coses i tornem de seguida.
21: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
22: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
23: Estar informado.
21: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE este miércoles 9 de septiembre. Bueno, menudo miércoles, ¿eh? Yo no sé si sabes quién soy. Yo no sé si sabes quién es esta, la persona que está detrás de la voz que escuchas. Mira, me llamo Pilar García de la Granja y llevo muchos años, muchos de carrera periodística, sobre todo en información económica y financiera, que la verdad me apasiona. Pero vamos, que he hecho de todo, como casi todos los compañeros de esta profesión, ¿eh? Y además con muchas responsabilidades editoriales e informativas a lo largo de lo que llevo de carrera profesional, y espero tener muchas más. Mi perfil de carrera profesional es perfectamente conocido, ¿verdad? Por ejemplo, yo no creo en los periodistas que se autodenominan independientes. Me parece falso. Yo creo en el periodismo intelectualmente honrado. Aquellas personas que cuando valoran son capaces de hacerlos de forma independiente de que estén más o menos de acuerdo con un partido político, con un directivo de empresa, un político en particular o con cualquier lobby de presión. Para mí eso es la honradez periodística. Creo que tu nombre es la mejor tarjeta de presentación. A mí no me gustan los muros ideológicos. Yo no soy diferente hoy, aquí en COPE, que cuando era subdirectora de informativos Mediaset, en Telecinco. Aunque para la gente del ministro Marlaska parece que sí. Yo creo en la libertad y sobre todo creo en el derecho a discrepar, y creo que todo el mundo tiene derecho a exponer lo que piensa, me guste más o me guste menos, porque creo que tú, que eres el oyente, que estás detrás, eres el que tienes derecho a saber qué pasa y por qué pasa, y después a sacar tus propias conclusiones. Y dicho esto, mira, es que me parece intolerable. Me parece intolerable que se gaste tu dinero, dinero público, para hacer listas de periodistas buenos, menos buenos, o malos, o muy malos, para el gobierno. Me parece intolerable que mi foto y mi nombre aparezca en una lista del Ministerio del Interior con una definición subjetiva sobre quién soy yo y cómo pienso yo. Fíjate, me parece que lo terrible es que a alguien se le ocurra clasificar a los periodistas y hacer un dossier. Y que el ministro del Interior, juez, nada más y nada menos, lo acepte y no exija su destrucción inmediata. Y que sea de un nivel de chapuza inverosímil. ¿Para qué se hace un dossier así? ¿Qué consecuencias ha tenido en mi vida profesional? ¿A quién se ha enviado y con qué objetivo? Todo ello revela pulsiones totalitarias de un gobierno cuya única obsesión es la clasificación de las personas. ¿Esto a qué te suena? Esto es bueno si está conmigo, le gustan mis políticas. Esta es mala si resulta que discrepa.
6: Usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos. O un presidente, eso sí, que hace listas de periodistas a modo de ficha policial.
21: A modo de ficha policial. Marlaska se ha disculpado, pero yo no acepto la disculpa sin una explicación, ¿verdad? Sí, que me explique a ver por qué tienen que hacer con mi nombre y apellidos y mi foto una ficha en el Ministerio del Interior. Y yo la verdad es que no sé si los demás gobiernos lo han hecho o no. Lo que sé es que este gobierno ha mandado a un pelele escribir sobre mí una ficha con mi foto y además datos falsos. Porque hay cosas que se dicen ahí que no son ciertas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Hombre, probablemente sonreír y pensar que menos mal que no dicen que yo no soy sanchista, ¿te imaginas? Menudo trago, al lío.
7: Pilar García de la Granja.
22: Mediodía COPE.
21: Hay otras noticias que te cuento en titulares porque está pasando y mucho con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
8: Buenos días, Pilar.
21: Es que menudo trago, ¿eh?
8: Ya te digo.
21: 42 días después de la crisis migratoria que sufre Ceuta, Sánchez deja este mensaje a los ceutís.
8: El presidente del gobierno en Televisión Española acaba de afirmar que estos deben asumir la realidad en la que viven.
23: No estamos hablando de invasores, estamos hablando de personas que en su mayoría son personas que buscan una vida mejor, oportunidades que no tienen al otro lado de la frontera, porque las desigualdades sociales existen.
8: Te recuerdo que justo al inicio de esa invasión, Sánchez sí tildó la situación precisamente de eso.
23: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
21: La gerente del Partido Socialista en la Audiencia Nacional.
8: El juez Pedraz interroga hoy a Ana María Fuentes dentro de la causa que trata de determinar si desde el PSOE se pagó a la fontanera socialista Leire Díez para intentar interferir en los casos judiciales que afectan a Sánchez.
21: AVE Madrid-Barcelona.
8: La línea sigue cortada desde las 11 de la mañana por la reparación de una catenaria afectada por el temporal que sufre Cataluña. Se prevé que el servicio vuelva a estar operativo este mediodía.
21: Audiencia General del Papa.
8: En la que León XIV ha reivindicado la dignidad de la persona sobre la que asegura no depende de sus capacidades, de riquezas o decisiones.
21: Gracias, Ángela. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
24: Pilar, buenas tardes.
21: Alcaraz se despide del Abierto de Estados Unidos.
24: Ha perdido con Ben Shelton en 5 sets y en un partido que ha terminado a las 3 y media de la madrugada, horario estadounidense. Alcaraz cede la corona de Nueva York. Esto le ha dicho a Ángel García.
25: Nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba. Hemos peleado. Hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un ritmo y a un nivel altísimo durante toda la temporada, especialmente en esta gira. Obviamente queríamos ganar y queríamos seguir aquí en el torneo, pero como ya dije, lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sano.
24: Y en la Vuelta a España, antes de la decisiva crono de mañana, empieza la etapa que termina hoy en Sevilla. Está a punto de empezar. ¿Qué esperamos? Quique Iglesias.
26: Es el tramo neutralizado aquí por las calles de Dos Hermanas, salida inédita de esta etapa de la Vuelta, 17, 185 kilómetros hasta el Paseo de Colón de Sevilla, delante de la Real Maestranza. En principio, todo se va a decidir al sprint antes de la crono decisiva de mañana, que va desde el puerto de Santa María a Jerez.
24: Y hoy, Pilar, dos partidos de Champions con equipos españoles a las 7 menos cuarto, Barça Feyenoord, y a las 9 Liverpool Atlético de Madrid.
21: Gracias, Corrochano. Escuchas Mediodía COPE.
7: Migdia.
27: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
0: Què tal, com esteu? Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, amb el Jorge Martínez a la tècnica. També encantat d'estar a la tècnica. És un home que sense la tècnica no viuria. I jo no sé si els tècnics de ràdio també estan en aquestes llistes que ha fet Interior sobre els periodistes. No ho sé, perquè no sé si hi ha periodistes d'izquierdes, de derechas, que cogen o que deixen de cojear. Jo he estat mirant, he mirat i no estic. I he pensat, això és bo o és dolent? Soy un don nadie, que nadie me hace caso, o què? No se me toman en serio. Pues no sé si estic confès perquè a mi no m'han posat en foto i això, malament, eh? Bé, sigui com sigui, bromes a part, la Pilar té tota la raó del món. El que estava comentant és indecent, és absolutament indecent, i crec que és la paraula que aquestes llistes, per molt que digui el ministre, no, si és que no lo vamos a usar para nada, bueno, perdona, però s'has hecho unes llistes. Només el fet de fer unes llistes ja és fer alguna cosa i ja és fitxar directament. ¿Veis? Esto, mira, aprofitant que abans teníem amb nosaltres el Sergio Parra, un gran fan de la Xina, eso en China no pasa. Bueno, parlem d'altres històries, a part d'això que jo no sé al final què direm. No és per a tomar-se la risa, però és que és inevitable dir, però què està passant? Sembra un futur distòpic en el que podem estar. Parlem de franquisme, parlem de dictadura, parlem d'assenyalar periodistes, parlem d'això. És molt dur, eh? És molt dur, és increïble, no sé. Hi ha algú que no pensa en les coses que fa, directament. Parlem d'una qüestió que no és que no pensin en les coses que fan, sinó que sí que les fan, i si les fan, a vegades sempre són criticats, o perquè no arriba o perquè arriba, o almenys la majoria de vegades. Parlo de les Alert, que ahir us va sonar pràcticament a tots, pràcticament a tots els que estaven en 5 comarques catalanes, en aquest cas, i amb l'anul·lació de classes, recomanació del teletreball, avui, anul·lació de les cites mèdiques que no fossin imprescindibles, tot perquè el Servei Català de Meteorologia, els models, doncs deien que en la comarca del Baix Llobregat, el Garraf, que ha caigut, ha caigut, sobretot el Garraf ha caigut, el Baix Penedès ha caigut, l'Alt Penedès ha caigut, però no amb la quantitat que s'assenyalava, que s'assenyalava unes quantitats realment d'alerta vermella, per això es va llançar aquest alert. Després no ha caigut tot el que havia de caure, i tota aquesta alerta vermella s'ha anat cap al nord, cap a l'Alt Empordà, cap al Ripollès, cap a la Garrotxa. En aquestes tres comarques és a mig matí on s'ha decretat una alerta vermella per aquesta intensitat de pluja, i les restes de comarques han passat a alerta groga o taronja. Ara mateix, de cara a aquesta tarda, el que s'espera o el que diu el Servei Català de Meteorologia, aquests models, és una alerta groga a tot el litoral català, a tot el litoral i prelitoral. A la Catalunya Central i Prepirineu Central, Pirineu i Prepirineu Central, hi ha una alerta taronja per intensitat de pluges. És a dir, que sí, que hi ha una possibilitat d'aquestes pluges. Ja cap a Ponent pràcticament hi plourà, en tot cas. Les temperatures baixaran tal com estarien per l'època de l'any, però el focus es posa en les alert, en la paralització d'aquestes comarques. Recordem que fa un temps a Tarragona no va arribar cap és alerta amb la que va caure, i avui s'ha paralitzat un percentatge importantíssim de la població catalana i el seu rendiment econòmic. Yolanda Canales, què han dit des de Protecció Civil?
3: Què tal? Mira, primer et diré que efectivament han estat les comarques del Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa on més aigua ha caigut. El Berguedà, per exemple, 61 litres per metre quadrat. I precisament serà en aquestes zones que apuntaves, litoral, prelitoral, Pirineu, prepirineu, on es concentraran les pluges. Encara hi ha hores, ens han dit, pot ploure, evidentment, tot i que no en principi amb la intensitat que es preveia en un primer moment. Durant la tarda, ja a vespre, les precipitacions es desplaçaran cap al mar. Que això és el que ha passat, bàsicament, que s'han mogut molt ràpidament aquestes precipitacions i que s'han desplaçat més aviat cap al mar. Això sí, portarà una bona refrescada, és el que ha dit el Santi Segalà des del Servei Meteorològic de Catalunya. Però hi ha una notícia important, i és que tal com està el panorama, doncs, i amb la situació de les previsions, que s'ha rebaixat en aquest sentit la previsió d'intensitat, doncs s'ha decidit aixecar la restricció de mobilitat a les 5 comarques afectades, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès. O sigui que es permeten ja els desplaçaments, per dir d'alguna forma. A Salut també es podrà recuperar part d'aquesta activitat que no era necessàriament assistencial, i evidentment el que no es pot fer ja és que els nens vagin a l'escola. Efectivament, això sí que no.
0: Deixem-ho estar ja.
3: Per logística. Clar, i una de les qüestions que se li ha preguntat i molt a la Imma Soler, que és la sotsdirectora de Protecció Civil, és el tema de les alert, no? Si no va ser massa exagerat, i per què, per exemple, a Tarragona, efectivament ja ho comentaves, ara fa només unes setmanes, doncs no va arribar cap S-alert. Ella el que ha dit és que des de Protecció Civil intenten ser els més proactius possibles i que la gent, doncs, quan s'aixeca al matí, sàpiga com preparar-se i com actuar. Com
0: Correcte.
3: A mínim això, tenint en compte les previsions amb les que treballen. Diu, però clar, treballant així i amb aquesta antelació amb la que volen treballar i informar, doncs clar, no és tot 100%
4: fiable.
3: Exacte,
4: i a més, sobretot en aquesta època de l'any, malgrat hi havia una previsió de fortes pluges, que ha caigut fort en algun lloc, no deixem de parlar d'un episodi de finals d'estiu que és molt dinàmic, és a dir, que pot donar-te l'alerta, però es cachondeabais ayer, quan jo feia la previsió del temps, i ara li diria al José Luis Gil d'Esports, que hi va haver molt cachondeito quan vaig dir, pot ploure aquí o pot ploure a un altre lloc. I hi va haver cachondeo. I vaig encertar més que fins i tot el Meteocat. Mira tu, ves per on, eh?
3: Doncs efectivament, perquè ha plogut un poquito más per arriba. Bueno, el que ella diu és que això, que treballen en aquesta ponderació de, no, de tenir en compte els efectes que pot causar aquesta pluja i ser suficientment garantistes i el fet d'avisar a la població, però que tot plegat té un punt de dificultat. I què pot passar? Doncs que amb els models, efectivament, passi el que ha passat, que es preveia que podria caure avui pluges torrencials a aquestes cinc comarques especialment, per això s'ha avisat amb antelació, i també pot passar que hi hagi moments o hi hagi fenòmens que són imprevistos i, clar, diu, és una tonteria, entre cometes, o és impossible avisar quan ja s'està produint aquest fenomen. Si et sembla, escoltem les explicacions que donava la Imma Soler, que és sotsdirectora de Protecció Civil.
5: No sempre es podrà rebre un ESADER perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat, com tu bé deies.
4: Normal.
3: Mira, fa uns mesos, va ser precisament amb l'episodi de Ventades, vam parlar amb la Imma Soler per com funciona l'ES Alert. Llavors, què ens va dir ella? Doncs que efectivament hi havia dues formes d'actuar. Amb antelació, si hi havia una previsió que apuntés a afectacions importants, llavors l'alerta podia arribar en hores o fins i tot amb un dia d'antelació, que això és el que ha passat en aquesta ocasió, efectivament, amb l'objectiu, doncs, això, de donar marge a la ciutadania per reorganitzar-se. Però, diu, en alguns altres casos, la meteorologia no dona aquest marge. Hi ha fenòmens que evolucionen ràpidament i que obliguen a actuar quan l'impacte ja és al territori. Tot i que aquest escenari també incrementa l'ansietat, no?
4: Clar.
3: Però, clar, la meteorologia, ens va dir, no és una ciència exacta, hi ha situacions especialment complexes de predir. I davant d'aquesta incertesa, Protecció Civil opta per un criteri clarament garantista. I ens va dir aquesta frase que m'he quedat aquí i que me l'he apuntat, no? En cas de dubte, prioritzar sempre l'avís per sobre del silenci.
4: Jo estic bastant d'acord amb això, eh? Perquè imagineu que no s'avisa i cau. Pues, també estaríem parlant de polèmica, de per què no s'ha enviat i per què s'ha deixat d'enviar. Possiblement, vist les experiències que estem tenint davant de tot això, en diferents episodis que hem viscut a Catalunya, bueno, i altres parts d'Espanya, conforme a l'ES Alert, possiblement hauria de donar-li una volta de cargol i fer un altre tipus d'alerta per quan estan a sobre, una alerta més immediata per altre tipus d'episodis, és a dir, ampliar el ventall d'alertes per donar més informació a la població, perquè ara mateix és o no és, és blanc o negre, o tenim l'alerta i ho paralitzem tot o no, però possiblement entre, sobretot quan no és una ciència exacta, igual entre ho paralitzem tot i no passa res, entremig hi ha altres episodis que possiblement sí que caldria donar una alerta per un, jo què sé, les ventades en el moment que s'estan produint alguna qüestió d'estes, d'aquestes, és possible. No és fàcil, no és fàcil.
3: Efectivament, nosaltres estem parlant aquí, que estem asseguts tranquil·lament, sí. Però clar, m'agradaria a mi...
4: Però hem vingut a treballar amb alerta, eh?
3: També, ojo, sí, que no hem fet gaire cas, la veritat. Però bueno, el dia de les ventades, per exemple, a Catalunya, clar, no m'agradaria estar en la pell de la Imma Soler, de la consellera, i és molt difícil reaccionar en aquell moment, però... Ho hem dit moltes vegades, la Dana de València és això, és que va marcar un abans i un després.
4: Sí.
3: I clar, per evitar tot això, doncs ara doncs es prefereix, per dir alguna, com es diu en castellà, no? Pecar por exceso que por defecto.
4: Correcte. Yolanda Canales, moltíssimes gràcies.
3: Que vagi bé.
4: Que tinguis una bona tarda.
3: Tu.
4: Bé, possiblement és això, no? Possiblement també caldria donar una solució a tots els aspectes, ja que tenim uns quants inputs, igual, no sé, buscar un altre tipus d'alerta entremig, grisa,
0: ni blanca ni negra, gris, entremig. Bueno, en aquest cas seria blanca o vermella. Va, que de seguida parlarem de dadisme, en aquest cas. La majoria dels episodis de dadisme, de discriminació per edat, es produeixen a la feina. De seguida en parlarem amb aquest baròmetre que s'ha, el sisè, que ha preparat la Fundació Mafra, i en parlarem aquí a migdia, a Còpia, a Catalunya i a Andorra. Però abans, si em permeteu, parlem de l'Heroi Merlin. Us imagineu? Com seria una junta amb els 49 milions de veïns d'Espanya? Són més de 50, hi ha uns 50 i alguna cosa, eh? A l'Heroi Merlin ho tenen clar. El primer tema principal seria l'eficiència energètica. Mira, abans parlàvem de biogàs. Perquè una llar més eficient consumeix menys energia, estalvia la factura i cuida del planeta, i aconseguir-ho és més fàcil del que sembla. Primer, amb un bon aïllament. Des de panells aïllants, tendals, fins als assajadors o finestres adequades. Són només alguns exemples amb els que pots estalviar fins a un 60% d'energia. Segon, climatitzar amb solucions eficients, amb sistemes de calefacció, refrigeració i una bona ventilació. Doncs mira, pots mantenir una temperatura perfecta ideal i estalviar fins a un 65% d'energia. I tercer, generar la teva pròpia energia. Amb solucions com els panells solars, començaràs a produir la teva pròpia electricitat, guanyant més independència energètica. Així que si tu també vols millorar la teva llar i reduir el teu consum, passa't per la teva botiga o entra a leroymerlin.es i deixa't assessorar pel seu equip d'experts. Perquè a més llars eficients fem, més sostenible serà la llar de tots.
9: Escuchas Mediodía Cope.
10: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
11: Volver a Europa.
12: Volver a levantar la copa.
13: Volver a Neptuno.
14: A Cibeles.
15: A Canaletas.
16: A la Plaza Nueva.
28: A la Plaza Mayor.
29: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
30: Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado.
31: ¿Preparado para volver a viajar? En Mundiplan estrenamos nueva temporada con circuitos diseñados para el viajero senior y destinos que te van a sorprender. Vuelve la ilusión de hacer las maletas. Vuelve la ilusión de viajar. Descubre todas las novedades en mundiplan.es o en tu agencia habitual. Mundiplan. Cada viaje, una historia que contar.
32: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
33: Migdia.
34: Cope, Catalunya i Andorra.
33: Estàs informat.
0: La majoria de l'edadisme es produeix a la feina, aquesta discriminació de les que es queixen un de cada 5 persones. Doncs el 60% és a la feina. En parlem d'això amb el senyor Juan Fernández Palacios, director del Centre d'Investigació Eginomics de la Fundació Mafre. Juan, buenos días, bienvenido.
35: Hola, buenos días.
0: Es que gracias por estar aquí con nosotros. Digo que inevitablemente vamos hacia una sociedad más envejecida en España.
35: Así es, así es. Esto es lo que nos dicen todas las proyecciones sobre la evolución demográfica futura, no solamente en España, sino diría que en el conjunto del planeta, porque tampoco es algo ya privativo de las sociedades que antes llamábamos más desarrolladas. Los países emergentes también están empezando a experimentar una evolución similar, quizá con la excepción todavía del continente africano. Mira, en un estudio publicado hace unos meses por la Oficina de Estrategia y Prospectiva, dependiente de la Presidencia del Gobierno, se decía o se concluía pues que la evolución de la población, manteniendo los niveles de inmigración que tenemos ahora en España, que son bastante altos, tendría a estabilizarse. Dentro de 50 años seguiríamos siendo del orden de 50-53 millones de habitantes. ¿Qué ocurre? Que en el periodo, digamos, en el segmento de edad que llamamos activa, entre los 25 y los 65 años, pues la población tiende a disminuir. Es decir, que podemos enfrentarnos, y si no hacemos nada seguramente nos enfrentaremos, con una reducción de los recursos laborales disponibles, con lo cual pues tendremos dificultades para mantener nuestro modelo productivo y nuestro modelo de sociedad.
4: Claro, cuando leo que uno de cada cinco mayores de 55 se ha sentido discriminado por su edad en el trabajo, o el 60% de estos en el trabajo, estamos hablando de que hay empresas que todavía no lo tienen claro esto.
35: Efectivamente, ahí sigue imperando la tendencia a considerar que una persona que tiene 55 o 60 años pues ya está amortizada, tiene poco que aportar a la empresa y, por tanto, pues casi lo mejor es que se marche a su casa, ¿no? Eso es lo que llamamos el edadismo en el mundo laboral, es decir, el hecho de que una persona se ve postergada, discriminada, por el mero hecho de su edad, independientemente de cuáles sean sus capacidades, su situación física y mental. Claro, en un contexto, como comentaba, en el que nos abocamos a una dificultad para mantener el nivel de recursos laborales, parece que lo sensato es volver la mirada a este colectivo de personas que mantienen pues una experiencia, un conocimiento, que muchas veces son la memoria viva de las propias empresas, y no prescindir de ellas con la alegría con la que muchas veces se hace, ¿no?
4: ¿Por qué cuesta tanto a los mayores de 55 conseguir trabajo? ¿Es por esto? Porque en líneas generales, cuando miramos cifras de paro, por aquí vamos, ¿eh? Parece que, perdonadme la palabra que voy a decir ahora, parece que son unos apestados, que nadie los quiera, porque yo qué sé, son como una sensación de elementos inútiles para la sociedad.
35: Sí, ese es el prejuicio y el estereotipo negativo que perjudica a este colectivo, pero que nosotros creemos que perjudica al mundo del trabajo en general, ¿no? Se mantienen pues esquemas que podían tener sentido en el siglo pasado, pero que hoy por hoy la realidad no se ajusta para nada a ese ciclo de vida, ¿no? Ese ciclo de vida que en el que muchos nos hemos criado, por así decirlo, según el cual, pues hasta los 25 o 26 años una persona estaba formándose, de los 25 a los 26, pues viene el periodo principal de creación de la familia, la hipoteca, la dedicación y el progreso profesional, y a partir de los 55, 60, 65, pues ya a cada uno a su casa, a la vida contemplativa, ¿no? Eso ya no funciona así y va a funcionar porque las vidas son mucho más largas, no solamente más largas, sino que la gente vive en mejores condiciones, y esto nos lleva a que no podemos prescindir, no podemos pretender que una persona con 60 años que sigue activa, que sigue vital, que hace ejercicio, que se cuida y que tiene una expectativa por delante de 25 o 30 años de vida, pues esté todo ese periodo, como decíamos,
4: sí.
35: No sé si es muy adecuado la expresión, a la sopa boba, ¿no?
4: Claro, no, es perfectamente adecuada, pero no debería ser lógico, quiero decir, perdóname, Juan, pero este tipo de cuestiones, porque lo que estás diciendo es una... No es que sea tu opinión, es que es una realidad, es así, cada vez vivimos más y afortunadamente en mejores condiciones de salud, ¿no? ¿No debería ser lógico alargar este periodo laboral o esta percepción de utilidad de una persona?
35: Totalmente, nosotros lo tenemos clarísimo. Que no se malinterprete, lo que no perseguimos en el Centro de Investigación en Genomics de Fundación MAFRE es forzar a la gente contra su voluntad a mantenerse activos. No, lo que nosotros predicamos es la necesidad de flexibilizar el tránsito de la vida activa a la jubilación. Es decir, que sea cada persona la que pueda decidir cuándo y en qué condiciones y en qué medida reduce o abandona la actividad laboral. De manera que aquellos que quieran seguir total o parcialmente puedan hacerlo sin cortapisas, sin limitaciones, y los que quieran o necesiten, porque también depende mucho de la circunstancia de la persona y del sector de actividad en el que uno se encuentra, jubilarse antes, que puedan hacerlo.
4: Claro.
35: Ese es un poco el digamos, para nosotros el mantra, ¿no? Hay que flexibilizar el tránsito para que se puedan satisfacer realmente las necesidades y los deseos de cada persona en ese momento.
4: Pues, señor Juan Fernández, director del Centro de Investigación Agenomics de la Fundación MAFRE, oye, muchísimas gracias por charlar con nosotros sobre este barómetro del consumidor serio, el sexto que habéis hecho. Muy amable.
35: Nada, un placer.
33: Migdia.
1: COPE, Cataluña y Andorra.
33: Estàs informat.
2: COPE Tarragona.
33: 93.5 FM.
6: Tengo un problema.
8: ¿Qué te ha pasado?
6: Me han denegado la invalidez.
2: Abogados Tarragona. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Abogados Tarragona. Rambla Nova 118 Bajos de Tarragona. Teléfono 977-213140. Más información en abogadostarragona.es. Recuerde, abogadostarragona.es. Primera consulta gratuita.
9: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
11: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
13: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
14: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
15: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
13: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
15: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
13: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
15: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
13: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
16: Los fines de semana en la radio.
17: A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
16: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
17: Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti.
16: Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
18: Todo pasa en COPE.
33: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
33: Estàs informat.
4: 1 minut sobre 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, amb el Jorge Martínez a la tècnica, i és el moment d'actualitzar la informació de serveis. Comencem per la meteo. Aquest episodi de pluges anirà passant de cara aquesta tarda. Encara esperem, o almenys això diuen els models del Meteocat, s'esperen pluges que poden ser localment fortes o torrencials, sobretot a punts del Prepirineu, Pirineu Oriental, Catalunya Central, per tota aquesta zona, que esperem aquestes pluges torrencials que poden ser, doncs, importants. Poden afectar el prelitoral i litoral a partir del vespre. Bàsicament, sobretot hi ha una alerta, l'alerta per aquesta possibilitat de pluges està activada a tot el litoral de Catalunya, inclosa Terres de l'Ebre, on serà menys probable que plogui, però sí, en aquest cas l'alerta, més que per pluja, està activada per vent, per intensitat del vent. El mar està intractable, però aquest episodi de passa. Passa aquest episodi i demà dijous el que sí que tindrem és una alerta per l'estat de la mar, sobretot cap a Roses, cap a la Cap de Roses. Allà. Demà tindrem un dijous predominat pel sol, un ambient assolellat a tot Catalunya, tant pel matí com per la tarda. És a dir, com si no hagués passat absolutament res. Alguna boira despistada que anirà per allà. I això sí, la part més destacable un cop passen aquest episodi de pluges és la baixada notable de les temperatures, perquè darrere d'aquest front ve una bossa d'aire fred que farà que les temperatures estiguin com haurien d'estar per l'època de l'any. És a dir, no és que faci fred, és que les temperatures que tindrem estaran com haurien d'estar un mes de setembre o un 10 de setembre, un 9 o un 10 de setembre. Possiblement un pèl pelet per sota, però res, tal qual. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
3: Bon migdia, moltes gràcies. Doncs la veritat és que parlem de molta calma en aquesta xarxa viària. Segurament molta gent signaria tenir una jornada tan tranquil·la com les que estem tenint avui. Hi ha hagut menys volum de trànsit del que seria habitual i afortunadament no he tingut constància de cap gran incidència que ens compliqui la circulació. Ara estem donant un cop d'ull i en general, com et deia, hi veiem molta fluïdesa, com a molt, algunes zones lentes a l'AP7, però ja a la zona de la Jonquera, en sentit

0: tancament dels col·les, no hi ha classe a les comarques de Garraf, Baix Llobregat, aquestes comarques estarien a l'alerta vermella. Es van recomanar anul·lar les consultes mèdiques que no fossin urgents, desplaçament innecessaris, etc. I d'això, doncs, aquesta tranquil·litat a les carreteres. Una altra de les recomanacions ha estat el teletreball, que és el que està fent el nostre company José Luis Gil. En esport, José Luis, com estàs? Benvingut, bon dia.
1: José Miguel Cruz, companys, bona tarda. Bona tarda. Li ha entrat a vostè l'últim missatge, l'última alerta?
0: No.
1: Doncs miri el seu mòbil perquè li hauria d'haver... Bueno, clar, vostè està a Barcelona, que és barcelonès.
0: Sí, correcte.
1: Clar, a la gent del Baix ens acaba d'entrar una alerta que s'aixeca l'estat d'alerta, sí, però es manté la suspensió d'activitats fins a les 5 de la tarda.
0: D'acord, sí, per aquesta possibilitat d'intensitat de pluges, però no serà ja una alerta vermella. No, clar, estic al barcelonès ara mateix i per això no m'ha entrat l'alerta. Vostè està al Baix Llobregat ara mateix.
1: Sí, efectivament, quan es va fer la partició. Encara que no tenim ni 8 quilòmetres de separació entre vostè i jo ara mateix.
0: Correcte.
1: Però bueno, què hi farem? Bueno, que juga el Barça, eh?
0: Sí, avui juga el Barça a 3 quarts, no?
1: Sí,
0: 3 quarts de 7.
1: A l'hora del berenar, és un dels dos partits que la UEFA ha col·locat en aquest horari de les 18:45, en aquesta primera jornada de la Lliga de Campions, que de manera extraordinària es divideix en tres franges, dimarts, dimecres, dijous, i en la franja d'aquest dimecres, 18:45, Camp Nou, Barça, Feyenoord, amb una llista de convocats sense, ja ho sabíem, Frenkie de Jong lesionat, sense Eric García sancionat i amb la novetat de Brian Fariñas, aquest jove jugador procedent del planter en fitxa de la primera plantilla i que doncs entra en aquesta citació que ha de portar al Futbol Club Barcelona els tres primers punts d'aquesta fase lliga en el camí que, no ens oblidem d'això, acaba aquest any, aquesta temporada, pel que fa a la Lliga de Campions, al Metropolitano, a Madrid, que és l'escenari, el camp de l'Atlético de Madrid, de la final aquesta temporada de la Lliga de Campions. Un Barça que també és notícia perquè en la jornada d'ahir es anava produint el degoteig d'aspirants a la pilota d'or i diferents premis relacionats a la gala que es farà el 26 d'octubre a Londres. Llista de 30 nominats, amb 3 jugadors del Barça, Cubarsí, Lamine i Rodri, i 3 futbolistes més espanyols, Cucurella, Fabián i Ferran Torres, ex del Barça, ara al Paris Saint-Germain. No Pedri, no Rafinha, això ha aixecat una mica ampolles a l'afició blaugrana, que consideren que tant el canari com el brasiler havien fet mèrits per entrar en aquesta citació de 30. I l'etern debat, senyor Cruz, qui ha de guanyar la pilota d'or? Lamine Yamal, que ha guanyat el Mundial? Kylian Mbappé pel seu vessant golejador? Mbappé es postulava a la prèvia del Madrid-Inter? Ahir Lamine Yamal deia això sobre la seva candidatura a la pilota d'or a pregunta de la nostra Elena Condis.
2: No creo que lo necesite, no estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y he puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
1: ¡Pam!
0: Què pesa més, el Mundial o la Champions?
1: Miri, quan surti el guanyador li diré. És veritat que hi ha anys que pesa molt la Copa del Món, com l'any que va guanyar la pilota d'or Cannavaro. Sí, Cannavaro va arribar a ser pilota d'or. I és veritat que hi ha anys que consideren d'altres criteris. Al final és una qüestió dels que voten, i com és una qüestió dels que voten i dels que trien, doncs això, el criteri dels que voten i dels que trien. Una pilota d'or que té premis, doncs també la pilota d'or femenina, amb força aspirants pel que fa a la plantilla del Barça, Cata Coll, que també està aspirant al premi de la millor portera en futbol femení, exactament igual que Joan García, el millor porter masculí, i també Lamine Yamal i Cubarsí, nominats en la categoria de jugador jove. Juga al Barça i a Champions, tiempo de juego, un tiempo de juego que després del Barça tindrà continuïtat amb un partit molt interessant, Liverpool-Atlético de Madrid.
0: Uf.
1: Podria ser el partit que marqués els primers minuts de Julián Álvarez amb la samarreta de l'Atlético de Madrid. I què li ets? Va veure vostè ahir al Madrid, Cruz?
0: Sí, sí, sí.
1: I què li va semblar?
0: Em va semblar que tenen un problema.
1: Ah, només això?
0: Sí, que tenen...
1: Jo pensava que vostè tiraria del discurs de la sort,
0: No, jo crec que tenen un problema. Ahir, perquè l'Inter no estava encertat, però crec que el Madrid, per la qualitat de plantilla que té,

0: fa un joc, jo crec que pobre, en aquest cas. Jo crec que faria, hauria d'haver sentenciat directament ja a la primera part del partit.
1: Sí, sobretot la que té Bellingham acabant la primera part, si la cosa es va al descans 3-0, possiblement.
0: O Vinícius, xiulat, al final, pel propi Bernabéu, perquè va fer unes quantes jugades... bé, doncs, que jo modestament crec que no va escollir les millors opcions.
1: Aquest, mire, ha obert vostè un meló interessant, eh? Que és les últimes decisions, la presa de decisions dels atacants del Madrid, que a vegades, no només Vinícius, eh? Igual també Kylian Mbappé o Jean Diamandé, que són una mica qüestionables, però en tot cas, ahir Mourinho va tornar a protegir Vinícius, la xiulada va ser evident pel joc de l'equip i contra el brasiler, però escolti, Madrid 2, Inter 1, 3 punts a la butxaca, ja pensant la següent jornada. Victòria del Betis al camp del Lille francès i derrota del Villarreal al camp del Borussia de Dortmund. En futbol, 2 apunts més. Un, Javi Hernández. Té programada roda de premsa després de l'entrenament del Espanyol. Sentirem una de les sensacions en blanc i blau de la temporada. I Leo Messi, que després d'haver-se fet amb el control del vessant professional del Cornellà, està movent peces per comprar l'Eldense. Oh. L'equip d'Elda, doncs, que podria passar a ser propietat o està copropietat en el holding de Leo Messi. Per acabar de tancar el menú d'avui, bàsquet, el cas dels passaports. Vostè se'n recorda d'aquell jugador del Madrid, Slaughter, que va presentar un passaport de Guinea però que era fals i el Barça va reclamar que li tornessin la Lliga? Que... això va passar. Els va anomenar cas dels passaports dels jugadors de bàsquet, jugadors que van falsificar passaports de Guinea Equatorial. El cas ha conegut avui la seva sentència i en aquesta sentència ni entra el nom de Marcus Slaughter, que no es va presentar als interrogatoris i a cap de les sessions del judici. Un apunt més, en handbol, Antonio Carlos Ortega renova amb el Barça fins al 31 avui. Lliga de Campions pels Blaugrana, també Barça Aros Danés.
0: José Luis Gil, moltíssimes gràcies.
1: A vostès, demà puc anar, no?
0: Hi ha cap alert que li impedeixi venir, eh? Però bé...
1: és que igual canvia el pronòstic del temps i vostè...
0: Jo ho deixo al teu judici, sempre ja saps que el que tu facis està ben fet, José Luis.
1: No, manen els col·legis, què hi farem?
0: Cuida't, José Luis.
1: Adéu.
0: Quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori i tot l'equip des d'aquí, des dels estudis de centres de Cope Catalunya. Va, que de seguida parlarem de l'embaràs. I d'un dels tòpics, s'ha de fer exercici durant l'embaràs? Sí o no? De seguida en parlem aquí a migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
2: Si aún no la has escuchado...
3: Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
4: Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
5: No, imposible.
4: ¿Cómo es tu piso de Toledo?
5: 3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
4: ¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
5: 750 euros.
4: ¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
6: En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
3: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
2: De lunes a viernes de 3 a 7.
7: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
7: Hazte mutuero.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
10: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
11: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
12: Por eso los miles de expertos de Verisure responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900 666 777.
13: Verisure.
14: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
15: Brinda por la vuelta al hogar con el 30% de descuento en todos los vinos denominación de origen calificada Rioja, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados, solo el 9 de septiembre.
16: Migdia.
17: COPE Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat.
0: És recomanable fer esport durant l'embaràs? De fet, hi havia un mite que apuntava que no. I quan he posat la paraula mite, ja dono una mica una pista de per on anirem. En parlem i entrem en profunditat a xerrar del tema amb la doctora Eva Ferrer, especialista de l'Hospital Sant Joan de Déu. Doctora, bon dia, benvinguda.
18: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre'ns i dedicar-nos aquests minuts. Bé, la primera pregunta seria clara, no?, de cara al mite, però és recomanable fer esport durant l'embaràs?
18: Sí, bé, tu has dit que és un mite, no?, i que podria ser recomanable. No, no podria, és recomanable.
0: Oh, és sí,
18: al contrari, no?
0: Correcte.
18: El no moure és el que hem d'evitar. Evidentment, dintre del context, que tu també has comentat, no?, de que no hi hagi cap patologia ni que no sigui un embaràs de risc, però en condicions normals t'has de moure. Igual que has de beure, has de menjar, doncs t'has de moure. I t'has de moure dintre d'unes recomanacions determinades per cada moment d'aquest embaràs, per cada fase d'aquest embaràs, i en funció de la persona.
0: D'acord, llavors, arribat aquí, quin tipus d'exercici seria recomanable en durant un embaràs, insistim, normal, vull dir, de condicions normals, que no passa cap patologia ni cap cosa estranya?
18: Mira, jo et diria que la primera qüestió que s'ha de fer, que s'ha de preguntar, és com era la vida en quant a exercici d'aquesta persona que ara serà mare. No? És a dir, partim de zero, és una persona que no feia res, ara està embarassada, li recomanen que es mogui, o ja era una persona activa, ja era una dona activa, i ara vol continuar sent activa i continuar fent el seu esport o el seu exercici encara que estigui embarassada. Aquesta és la primera, no? Per què? Perquè no és el mateix. Ara estic embarassada i ara em vull posar a jugar a pàdel, per dir-ho d'alguna manera, o jo ja jugava i ara vull continuar, no? És bastant diferent. Però de manera genèrica, ja que parlem de la part genèrica, jo et diria que hi ha unes recomanacions, que això ja surt de l'OMS, no? Que són uns minuts a la setmana, són uns dies a la setmana, són unes intensitats a la setmana, i nosaltres, des de l'hospital, ho fem seguint el que es diu el concepte FIT, F-I-T-T, no? Que serien la S de freqüència, la I d'intensitat, la T de temps i la T de tipus d'activitat. Com a freqüència, et diria que es recomanaria fer entre 3 i 5 dies a la setmana, no? O sigui, quasi bé moure't cada dia. Amb una intensitat moderada, i quan entrem a valorar com és aquesta intensitat, de vegades ens basem molt amb les dades del pulsòmetre, però és molt més fàcil que això. Hi ha un test que és molt senzill, que es diu el test de la parla, que et pot dir la intensitat. Si tu, mentre fas aquell exercici, t'estàs ofegant i no pots parlar, és que t'has passat de la ratlla.
0: D'acord.
18: I si t'és molt, molt fàcil, és que et quedes curt. Per tant, la moderada és, ostres, puc anar parlant, però tampoc vaig sobrada.
0: És a dir, has de trobar aquesta forquilla exacta d'intensitat, no?
18: Exacte. I evidentment, això dependrà del moment en el que tu et trobis i de com, quin tipus d'activitat feies abans, no? El temps, el que es diu, són aquells 150 minuts a la setmana, i per això són aquests 3-5 dies a la setmana que s'ha de dividir. I el tipus, aquí entrem en un món on està clar que hi ha una activitat que és la típica i tòpica, que seria l'exercici cardiovascular o l'exercici aeròbic, que pot ser el caminar, el nedar, inclús el córrer, si jo ja corria. Però des de fa ja uns quants anys, i aquí és una mica tabú, entre cometes, perquè hi ha certa reticència, que és el treball de força.
0: Sí.
18: Des de fa molts anys que es recomana que les embarassades també treballin la força. Evidentment adaptat.
0: Ja, sí.
18: Adaptat
0: no farem halterofília ara, no? Sí, correcte.
18: Ah, exacte. Però s'ha de fer el treball de força. Per què? Perquè el treball de força ens aporta uns estímuls a nivell muscular, a nivell tendinós, a nivell lligamentós, que no ens aporta el treball cardiovascular. I, per tant, és important que el mateix que es recomana a la població general, que és el treball aeròbic i el treball de força, en aquesta etapa ho continuem fent o ho comencem a fer, per què no, dintre de les condicions de cadascú.
13: Sí, sí, suposo que aquí la dona ha de saber escoltar molt bé el seu cos, no? Seria un dels punts claus, estic entenent.
18: Totalment, totalment, perquè, a veure, les recomanacions, evidentment, són genèriques, com hem dit, però tu un dia et pots aixecar i trobar-te fatal. I aquell dia, doncs, no, les típiques nàusees que pots tenir a l'inici de l'embaràs, dius, ostres, ara realment m'haig de posar a fer l'exercici que m'han dit, home, doncs,
13: va ser que no.
18: No? I no passa res, no passa res per saltar-te un dia, o potser no tens ganes al matí i ho pots fer a la tarda. És a dir, que ens hem d'adaptar. I a l'escoltar el teu cos et dirà, segurament, els beneficis que t'està portant en positiu. És a dir, t'escoltaràs i diràs, ostres, doncs mira, aquell moviment o aquell mal d'esquena o aquell problema de genolls que tenia fa una setmana, ara fent això, doncs, o potser m'ho noto menys, o potser puc fer-ho millor. Per tant, a l'escoltar el cos no vol dir en negatiu, de dir, no ho faig.
13: D'acord.
18: Sinó, també pot ser en positiu, de dir, mira que bé vaig.
13: És qüestió d'escoltar el cos, de saber prendre aquesta mesura i els límits. Quins beneficis aporta tot aquest exercici?
18: Mira, els beneficis, evidentment, els hem de dividir en dos, no? En aquest sentit, hi ha el benefici per la mare, per la pròpia dona, no? que està embarassada, però també pels fetus, no? pel nadó que ha de venir. A nivell salut per la mare, ja a nivell físic i a nivell mental. És a dir, quan fem exercici, segrevem una sèrie d'endorfines que ens ajuda a nivell del benestar. I això està claríssim que ens proporciona benestar emocional. Però a nivell físic, una de les coses que més es diu, no? Ajuda a controlar el pes, que guanyarem sí o sí durant l'embaràs. Sí, està claríssim, aquí no hi ha cap dona que no augmenti el pes, pot augmentar més o menys, però tothom augmenta el pes, ajuda a controlar i també ajuda, per exemple, a controlar els nivells de glucosa en sang, que també és un altre dels factors que es pot veure, no? Que poden pujar.
13: Que es diu per això, tant, la diabetis, ajudaria a la diabetis gestacional, no? Aquesta, sí.
18: Sí, bueno, el control de la glucosa que pot ser que l'acabis desenvolupant, però et pot ajudar a tenir un control dels nivells, no? de glucosa. De manera genèrica et diria que aquests dos són el gran gruix disculpa, un dels factors més habituals, no? Però és important, sobretot, tenir en compte que hi ha molts estudis que ja estan veient que mares que han sigut actives, els seus fills tenen un control inclús a nivell del pes que tindran aquestes criatures.
13: Doctora Baferrer Vidal Barraquer, especialista de l'Hospital Sant Joan de Déu. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per aquestes explicacions.
18: A vosaltres.
13: Plaer. Bé, doncs, ho ha dit ben clar la doctora. Va, que de seguida parlarem d'avorriment i felicitat. Són enemics o aliats? De seguida en parlem aquí a migdia a COPE a Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya.
19: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
13: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
17: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
13: Avorriment i felicitat. Es poden agafar de la mà les dues coses o no? Són enemics? O l'avorriment, precisament, ets un punt de ser feliç? O com va el tema? Aquesta és la proposta que ens porta avui la Marta González, que és presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Marta, bon dia, com estàs?
20: Hola, bon dia, molt bé, i tu?
13: No, de tot menys avorrit. Ja et puc dir que avui és un dia que tinc de tot menys avorriment.
20: Bueno, està bé, però de tant en tant una miqueta d'avorriment està bé, perquè fem una mica de peron i sí. També pues, d'introspecció, no? Una mica de reflexió, introspecció, i ens ajuda a bueno, aquesta activitat tan frenètica que portem tots, cada dia, no?
13: Sí, sí. Això deien molts experts en educació davant dels nens, no? Que necessiten avorrir-se per crear coses.
20: Clar, És veritat. Perquè ara estan tan sobreestimulats i tan sobre... Treballen tant els nens, o sigui, surten del col·le i van a activitats extraescolars. Després d'activitats escolars, potser han de fer tasques a casa. Després a casa... O sigui, és... I a més, això afegit a les pantalles i a les televisions i tot això, és terrible. És una saturació. I l'avorriment és bo perquè fa una mica parar, no? Ho deia això un senyor molt, molt savi, que va ser el Blaise Pascal, que deia que tots els mals de la humanitat provenen de no poder parar, estar sentat parat una hora en una habitació sense fer res.
13: Carai.
20: Eh? Sí, això és difícil, perquè ara tu penses i dius, noi, perquè et seus i dius, si tinc que fer això, tinc que fer allò. És que sí, que tots sí. Estem pensant en les 50.000 coses que ens queden per fer, perquè potser fem de masses coses. Mira, o són coses que ens proposem i que no hauríem de proposar-nos. Perdona, digues.
13: Una vegada jo volia comprar-me el joc del Monopoly quan era petit, i sí. El meu pare, i clar, no parava, jo una mica trasto, i llavors el meu pare em va dir, si estàs una hora assegut al sofà sense moure't i sense fer res, et compro el Monopoly. I ho vaig aconseguir, i m'ho va comprar.
20: I vas estar, veus?
13: Ho vaig passar fatal, eh? Va ser la pitjora de la meva vida.
20: Bueno, però després, alguna vegada més ho has fet, això, de parar i pensar en coses... Que... No? No
13: crec,
20: has fet mai.
13: Crec que no.
20: Clar, és una experiència que tots hem... O sigui, l'avorriment, tothom ha tingut un moment d'avorriment, un moment de... d'estar com dient, bueno, estic una mica saturat, estic... No, les coses que faig, perquè també és una mica l'avorriment, el tedi, la monotonia, no? Una mica va tot una mica junt, no? Faig això, tu perquè potser pues, t'agrada molt tot el que fas, no? Hi ha gent que no li agrada tant i llavors molt bé no sap, molt, va seguint la rutina diària, però no para a dir, bueno, doncs això potser hauríem de canviar-ho, potser hauria de canviar, potser hauria de buscar una motivació, no? I això, a més, t'ajuda a créixer personalment i professionalment.
13: Vale, Marta, però aquí on entra la paraula felicitat? Perquè parlem molt d'avorriment, però aquí on està la felicitat?
20: Bueno, la felicitat te la dona el que després d'estar avorrit i d'estar pensant en què faràs, no? O sigui, estar avorrit com... És la societat pensem que és un enemic de la felicitat, no? I és una sensació incòmoda, però al final diversos estudis i certeses científiques han extrès la conclusió de que la felicitat no consisteix en l'absència d'avorriment, sinó que en trobar el punt d'equilibri entre l'avorriment i el dolor. El dolor, entre cometes, no el dolor físic, que llavors això sí que no és, això sí que no és avorriment, sinó és una altra cosa. No? El buit que et provoca, moltes vegades, l'activitat també et provoca una mica de buit.
13: Ja, però felicitat no s'hauria de relacionar amb tristor i no amb avorriment?
20: Bueno, el dolor, la tristor, digue-li dolor com a tristesa o com a una mica desconsolació vers la teva vida que portes, perquè tot això forma part de... O sigui, l'avorriment és entorn a el que tu estàs fent que no et satisfà. O sigui, és... Falta alguna cosa, no? Ens falta alguna cosa. L'avorriment succeeix per què? Pues perquè ens falta alguna cosa, no?
13: Sí, suposo que sí.
20: I quan aconseguim aquesta cosa...
13: O que estàs esperant rodalies i no saps què fer.
20: Bueno, i obtenim la felicitat. Imagina't, estàs esperant rodalies i ve el tren. Això et provoca felicitat, no?
13: En funció de com enllaunats anem a un rodalies que arriba tard.
20: Ja, clar, és una mica pues, que la felicitat després d'haver estat avorrit és una mica com el mitjà de situar-nos en punt mitjà entre l'avorriment i el sofriment. Sofriment amb el sentit de carença, eh? O sigui, el dolor, la carença, perquè tot això té diverses lectures, que la gent no pensi que el dolor, perquè el dolor sempre, quan parlem de dolor, sembla que sigui només el dolor físic, que és terrible, no? Quan tens un dolor, és horrible.
13: Dolor d'ànima, dolor d'ànima.
20: Això sí que això mateix. Eh? I llavors, bueno, doncs, hem de buscar experiències i conduir-nos vers experiments nous i anhels d'una comoditat diferent el que tenim, no? O sigui, potser pensem que ho tenim tot, que hem arribat al cim de tot, però resulta que no. I llavors, bueno, clar, és important que la felicitat apareixi, precisament després de fer aquesta introspecció, una hora, si no cal més d'una hora, eh?
13: No, no.
20: Una hora tens suficient.
13: I et guanyes un
20: joc. Ja sé que una hora és moltíssim.
13: No, no, i et guanyes un mono. Però jo em vaig guanyar un
20: Monopoli. Per això, a tu t'ho dic.
13: Sí, sí, jo em vaig guanyar un Monopoli.
20: Tu ja ho saps. Ho has viscut en les teves carns.
13: Sí, sí.
20: Però...
13: doncs, Marta González, escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies. Que tinguis una molt bona tarda.
20: I l'avorriment afavoreix l'autoconeixement.
13: Interessant. Això, cuida't molt.
20: Bueno, igualment. Que vagi molt bé. Bona diada.
13: Adéu. Adéu. Doncs ara arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, que sí que estan les llistes aquestes del Ministeri, eh? O sigui que... arriba la salutació del que els ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.
1: Són les 2 de la tarda, és la 1 en les Islas Canàries.
21: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
22: Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por seguir con nosotros aquí en Mediodía Cope, ya sabes, contigo desde la una de la tarde. Y esta mañanita la verdad es que ha sido un no parar, ¿eh? Primero nos hemos desayunado con la lista de la Stasi de periodistas afines y no tan afines al amado líder y sus políticos. Listado con nombres, fotos, valoraciones subjetivas e inverosímiles en el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Policía, con tu dinero, ¿eh? Con tu dinero. Efectivamente, en vez de pagar a alguien para ver qué pasa, por ejemplo, en la frontera con Ceuta, pues pagan a alguien para que haga fichas policiales de información sobre periodistas. Una de ellas yo. Esto es insólito en democracia. Y luego ya hemos entrado en la vorágine del desgobierno y el desconcierto. En los tribunales, la gerente del Partido Socialista imputada en el caso Cloacas, declarando ante la Audiencia Nacional, cuando aún resuenan los ecos de la decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar la denominada Ley de Nietos, esa con la que el presidente del gobierno pretendía cambiar el censo electoral por la puerta de atrás y sumar de repente 2 millones de españoles más de cara a las elecciones generales. Así que mientras el gobierno digiere esta suspensión cautelar, desclasifica a medias informes del CNI sobre la invasión a Ceuta y ve pasar a la gerente del PSOE como imputada por la Audiencia Nacional. Pero hoy quiero contarte una historia asombrosa. Son un minuto y medio. Mira, resulta que el número 2 del CNI de Marruecos tiene un problema con su gobierno y huye a España, en donde ha estado viviendo escondido entre Madrid y Cáceres. Cuando la justicia de Marruecos reclama a España su extradición, él se va a la fiscalía y les cuenta que tiene información de Pegasus. Acuérdate, ese software, el robo de los datos del teléfono móvil del presidente Sánchez y de 2 ministros más, curiosamente, Marlaska y Robles. Y dice el ex número 2 de los espías marroquíes que le pone toda esa información a disposición del juez Calama, que es quien investigaba Pegasus. ¿Y qué es lo que le dicen en la fiscalía? Pásmate. Pues que muchas gracias, pero que no. Que no lo quieren, que meten el informe en un cajoncito. Oye, y si te he visto, no me acuerdo. ¿Cómo te quedas? El ex número 2 del CNI marroquí dice entonces, a quien le quiera escuchar, que tiene información sobre Pegasus y que le contacten. Pasa el tiempo y de repente un colaborador de la Policía Nacional Española se reúne con un emisario de las altas esferas marroquíes y les ofrece la cabeza del espía marroquí que tiene la información del software Pegasus a cambio de, pásmate, 2 millones de euros. Esta es la historia que cuentan en exclusiva el ABC y el diario El Debate y que promete tardes de gloria. Pero el titular es que un espía marroquí ofrece a la Fiscalía información sobre Pegasus mientras investigaba el juez Calama Pegasus y la Fiscalía le dice que eso es un lío y que mejor, oye, pues lo dejamos estar. ¿Es o no es asombroso lo que pasa en España? Miércoles 9 de septiembre, titulares, Ángela Sánchez, buenas tardes.
22: Pilar García de la Granja.
23: Buenas tardes, Pilar.
1: Se reanuda el AVE en Madrid-Barcelona.
23: Aunque los trenes todavía circulan con retraso, el temporal ha provocado daños en la catenaria. También se han visto afectados varios vuelos por el viento fuerte y por la lluvia. Temporal que no afecta solo al transporte. Se han suspendido hoy las clases en hasta 5 comarcas. Lo que sí se retoma ya es la actividad sanitaria. Ahora mismo lo peor, alerta naranja, está en Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana.
1: Atención a esto, el gobierno vasco concede el tercer grado a Letarra en Geipagot.
23: Uno de los asesinos más sanguinarios de la banda terrorista, condenado a más de 4.000 años de cárcel por asesinar a 39 personas y por decenas de tentativas de asesinato. Estaba en semilibertad desde 2025. Ahora la consejera vasca de Justicia, socialista, le concede ese tercer grado.
1: Y hoy es noticia también la dimisión de Trapero, el director de los Mossos de Escuadra.
23: Quien dirigió la policía autonómica cuando se produjo el golpe independentista, fue destituido durante el 155 y volvió al cargo en 2024 bajo la presidencia de Salvador Illa. A Trapero le sustituye Ferran López.
1: Gracias, Ángela. José Luis Corrochano, buenas tardes.
3: Pilar, buenas tardes.
1: Barcelona y Atlético hoy en la Champions.
3: El Barça, uno de los candidatos al título, inicia hoy camino en la Champions. Es a las 7 menos cuarto contra el Feyenoord. Noticias del partido, Elena Condis.
4: Desde las 12 en su hotel habitual, sin Eric por sanción, entra Brian Fariñas. La Champions es la fijación del Barça. El club cree que con fichajes como el de Rodri, Gordon, hoy titulares, pueden ayudar a ganarla. Parte de Cataluña está en alerta por temporal, pero parece que va a dar tregua en Barcelona durante el partido. Se esperan unos 3.000 aficionados del Feyenoord, muchos ultras. 4 años después, el Camp Nou vuelve a inaugurar un partido de Europa.
3: Y a las 9 de la noche, Liverpool Atlético de Madrid, sin Julián Álvarez en el equipo titular. Enrique Cerezo, el presidente, acaba de hablar sobre el delantero argentino.
5: Bueno, yo le veo bien. Lo que pasa es que después de los últimos acontecimientos, pues la verdad es que la persona sufre y uno está preocupado, ¿no? Pero yo creo que la recuperación es buena y cuando el míster considere conveniente, pues saldrá a jugar. El caso, pues si queréis preguntar alguna cosa más, el caso Julián está cerrado.
3: Noticia de la mañana, Carlos Alcaraz ha perdido en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. Lo ha hecho contra Ben Shelton en 5 sets y está ahora en marcha la etapa de la vuelta, hoy con final en Sevilla, Pilar.
1: Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
6: Pilar García de la Granja.
21: Mediodía COPE.
6: Estar informado.
1: 2:06 de la tarde, 1:06 en la comunidad canaria. Primera sesión de control al Ejecutivo de este curso político marcada por la crisis en Ceuta con el cara a cara entre Feijóo y Sánchez.
24: Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos. Respóndame, señor Sánchez. Si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría?
25: Por supuesto que va a haber elecciones en el año 2027, por supuesto. El problema es que queremos ciudadanos no de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto. Ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
24: Su lealtad está comprometida, señor Sánchez. No me responde sobre Marruecos. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas.
1: Jornada intensa la de este miércoles porque en paralelo estamos pendientes de la desclasificación parcial de los documentos de inteligencia sobre la entrada masiva. Jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
26: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
1: Y de la entrevista que ha dado Pedro Sánchez en la televisión pública antes de que conozcamos el contenido de esos informes.
26: Sí, porque Pedro Sánchez ha pretendido huir de la crisis de Ceuta mientras Alberto Núñez Feijóo lo ha dibujado preso de Marruecos. Ha reservado el plato de Televisión Española para negarse a asumir cualquier responsabilidad parapetado en reclamar a los servicios de inteligencia ser más sofisticados para prevenir la avalancha en la frontera que él ahora rechaza ver como una invasión. Esa es una hipérbole de la derecha que deshumaniza al inmigrante.
25: No estamos hablando de invasores, estamos hablando de personas que en su mayoría son personas que buscan una vida mejor, oportunidades que no tienen al otro lado de la frontera, porque las desigualdades sociales existen.
26: El clima de tensión ya se había desbordado por completo en el Congreso, con Fernando Grande-Marlaska empeñado en tachar de sensación subjetiva de inseguridad las quejas de los ceutis. Eso mientras PP y Vox le han exigido su dimisión por incompetente, dejación de funciones, negligencia dolosa o mala fe.
27: Hay un sentimiento subjetivo de inseguridad en la ciudad y en los ceutis. Lógico, después de lo que ha acontecido y de la situación hasta que volvamos a la normalidad.
26: De la Cámara Baja ha salido el jefe del Ejecutivo, por cierto, mascullando el golpe del Supremo a la ley de nietos. El camino a Televisión Española le ha dado para acusar a PP y Vox de cercenar derechos como sus antecesores hicieron, de obligarles al exilio tras acabar con la Segunda República.
7: Es una ley que lo que hace es reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la Segunda República, que sufrió un golpe de Estado precisamente por aquellos que hoy, sus descendientes, lo que están haciendo es tratar de cercenar los derechos de ciudadanía, como también hicieron de obligarles a exiliarse.
26: Una variante más de la actualidad, Sánchez ha vuelto a manifestar su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero, con quien promete contar en campaña electoral. Yo la animo a que lo haga.
1: Y con las joyas puestas, por favor.
26: Y con las joyas puestas, eso ha dicho hoy. La publicación de los informes a los que has hecho referencia, comunicaciones entre departamentos, alertas, se retrasa al menos, a las 5 de la tarde. La Moncloa nos habla de causas técnicas. Ya seguramente esperaremos a las 7 para tener algo al respecto.
1: Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de COPE. Gracias, Ricardo.
26: Gracias a ti.
1: Los malos resultados de los alumnos españoles en el informe PISA, además de la ley de nietos, protagonizan el debate político de hoy, al margen, por supuesto, de Ceuta. Sobre la ley de nietos, te recuerdo que el Supremo ha frenado de forma cautelar la posibilidad de añadir al censo electoral a las personas que consiguieron la nacionalidad a través de esta norma, es decir, aquellos ciudadanos de otros países que obtuvieron además el pasaporte español gracias a la ley de memoria democrática. A la espera de que el alto tribunal se pronuncie, sí que podrían votar quienes acrediten que sus familiares sufrieron exilio político durante la guerra civil o la dictadura, pero no podrán hacerlo, por ejemplo, quienes aleguen que se fueron por motivos laborales. El gobierno no ha tardado en cuestionar la decisión del Supremo. La oposición celebra y denuncia el intento de manipulación del censo electoral por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y también estamos pendientes de la Audiencia Nacional. Allí ha declarado este miércoles la gerente socialista Ana Fuentes, imputada en el caso de las cloacas. Esto es un testimonio clave dentro de la causa que investiga los intentos de boicotear las investigaciones judiciales que cercan al Partido Socialista y al entorno de Pedro Sánchez. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti, buenas tardes.
8: Hola, Pilar, buenas tardes.
1: Ana Fuentes ha tenido que responder sobre los presuntos pagos del PSOE a Ley de 10 y, claro, dice que ya no ha sido, ¿no?
8: Se ha desvinculado de las cloacas y responsabiliza a Santos Cerdán de los pagos y encargos en el PSOE. Ni elaboró ningún encargo, ni decidió ningún contenido, ni supervisó ningún trabajo. Ella no hacía contratos ni intervenía en la asesoría jurídica. Las decisiones procedían de Cerdán, de la Secretaría de Organización. Su trabajo consistía en autorizar pagos. El sistema estaba establecido y ella suponía que los trabajos pagados se habían realizado. Autorizó el pago de 2 facturas a los abogados Teijelo y Oliver, que también están imputados en esta causa, y lo autorizó después de que Cerdán validase la prestación de sus servicios, según fuentes jurídicas. Ha explicado que se les contrató para colaborar con los servicios jurídicos del PSOE ante la cantidad de causas jurídicas que se avecinaban. Aseguró que no conocía a Leire. Y también declaró, Pilar, el abogado Ismael Oliver. Manifestó que fue Leire quien le contrató en nombre del PSOE para asesorar jurídicamente sobre la comisión parlamentaria de la Operación Cataluña, un servicio entre septiembre de 2024 y enero de 2025. Leire le ofreció además la defensa de Coldo, que la ejerció durante un tiempo, y le dijo que le pagaría al PSOE, pero nunca le pagaron y lo dejó.
1: Es Patricia Rossetti, jefa de Tribunales de COPE. Gracias, Patricia.
8: A ti, Pilar.
1: Sobre el terreno en Ceuta, miles de inmigrantes continúan en las calles mientras se siguen construyendo las carpas, principalmente en el puerto de la ciudad autónoma. En paralelo, hoy es el segundo día de actividad de los centros educativos. Ayer, en la primera jornada, acudieron 3 de cada 4 alumnos, son más de los esperados, pero las familias siguen reclamando garantías para sus hijos. Además, allí, en Ceuta, se reúne este miércoles la COE como muestra de apoyo a las empresas asfixiadas económicamente por esta crisis. En la ciudad autónoma continúa Íñigo Palomar. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
1: ¿Y cómo está la situación?
9: Dime. Pues mira, la situación ahora mismo, dependiendo de la zona, en la zona del Trampolín o en la zona del Tarajal, la situación sigue siendo dramática. En esta ciudad se calcula que sigue habiendo más de 10.000 personas que viven en condiciones, lo has podido comprobar tú, infrahumanas. Estuvimos anoche en el Monte de la Tortuga, donde se produjo un incendio cerca de los asentamientos de migrantes. En el Monte de la Tortuga también han ardido en las calles contenedores, y es que hemos vivido otra madrugada, digamos, Pilar, de inseguridad.
1: Bueno, pero los contenedores no se incendian solos.
9: No, claro. no se incendian solo, tampoco se ha incendiado solo, porque todo apunta a que ha sido premeditado el incendio del Monte La Tortuga. Como te digo, ha sido una madrugada de inseguridad objetiva. Aunque si uno pasea por el centro de Ceuta, el casco antiguo, la vida se va pareciendo un poquito más a la de antes del salto masivo. Aún así, hay muchos padres que esta mañana han vuelto a optar porque sus niños se queden en casa y no vayan al colegio. El porcentaje de abstención es muy parecido al de ayer, un 35, un 40% de los chavales se han quedado en casa, según la información que he podido recabar visitando varios colegios. Esto en lo relativo a la actividad escolar, ¿no? En lo relativo a los comercios y empresas, pues imagínate, en muchos puntos de la ciudad ni siquiera abren, hay militares en las puertas de los supermercados. Y hace 30 minutos he podido hablar con el presidente de la COE, de la patronal, Antonio Garamendi, que le ha exigido al gobierno en el micrófono de COPE que revierta esta situación. Escucha.
0: Ceuta es una ciudad maravillosa española donde la gente tiene que venir a hacer turismo, a comer, a comprar en los comercios, es decir, donde tiene que venir con tranquilidad y paz a visitar una ciudad maravillosa. La responsabilidad, en mi caso, es pedírsela a España. España es el que tiene que hacer el planteamiento de que esto no vuelva a pasar y que se tomen las medidas para que esto no vuelva a ocurrir.
9: Bueno, pues al ritmo que va la afiliación de los migrantes en el CATE, en el Tarajal, la situación podemos decir, Pilar, y asegurar que tardará mucho, muchísimo, en parecerse a la de antes.
1: Estupendo trabajo, Íñigo Palomar, gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta luego.
9: Chao, compañeros.
1: Bruselas, por cierto, va a enviar una delegación a Ceuta en los próximos días para evaluar la situación, pero hoy estamos pendientes de la Comisión Europea también, porque presenta la Ley de Vivienda Asequible. Esto es una norma que, entre otras cuestiones, pretende dotar de seguridad jurídica a las autoridades locales que quieran intervenir el mercado, aunque esto tiene matices, ¿eh? Primero, se van a exigir una serie de requisitos a los ayuntamientos que quieran restringir precios, viviendas turísticas o incluso la compraventa de segunda vivienda, es decir, se va a establecer un marco jurídico, aunque la decisión también hay que justificarla. Y segundo, esto sirve para definir qué es una zona tensionada y qué no, qué requisitos debe de tener para ser considerada así a ojos de Bruselas. Pero una cosa es lo que vaya a establecer Europa desde el punto de vista jurídico y otra lo que decían aquí los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias en materia de vivienda y también, ojo, en última instancia, los tribunales españoles. Más detalles, Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pilar. La Comisión ha propuesto hoy un marco al que se puedan acoger los ayuntamientos que quieran intervenir el mercado de la vivienda, porque dicen en Bruselas que ya se están haciendo cosas, pero no siempre son acorde a las leyes vigentes. Para empezar, hacen una definición más clara de lo que es una zona tensionada, que es el primer paso para poder restringir las compras de segundas residencias o de alquileres como los de Airbnb. La fórmula que utilizan es que el precio medio de compraventa sea hasta 8 veces superior a la renta per cápita anual y que esto lleve siendo así desde hace una década. Insisten en que las medidas que se lleven a cabo tienen que tener ese fin, el de garantizar que hay vivienda accesible. Aquí no valen los motivos del turismo o del medio ambiente, eso va por otra ventanilla. Y en cuanto a esos límites de compras de segunda residencia, hay pocos detalles porque eso lo tendrá que establecer cada ayuntamiento. A Bruselas le vale con que se cumplan los requisitos que hemos contado y que las medidas no se apliquen durante más de 5 años. Tampoco puede ser lo único que se haga, dice el texto, que anima a poner en marcha opciones para aumentar la oferta de vivienda. Fuentes comunitarias reconocen que los tribunales tendrán también algo que decir, que tendrán que respetar las constituciones de cada país, esas medidas. Por último, estas medidas no son obligatorias, son opciones disponibles y además el texto no queda aquí. Tendrán que aprobarlo los 27 y tener también luz verde en la Eurocámara.
1: Son las 2:17 de la tarde, unos consejitos, tu COPE local y regresamos a las 2:30.
21: ¿Quieres contarnos algo?
22: Escribe a Pilar García de la Granja.
21: En Facebook busca Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
11: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprenselas ya y deje de dar pena.
12: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
14: Volver a Europa.
15: Volver a levantar la copa.
16: Volver a Neptuno.
2: Cibeles,
14: a Canaletas,
15: a la Plaza Nueva,
16: a la Plaza Mayor.
17: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
18: Atención, programa de turismo social del Imserso a la venta desde el próximo lunes 14 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior o su estancia en Costa Peninsular. Informes y reserve en la web www.turismosocial.es o en su agencia de viajes.
19: Ocasión Plus.
20: Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
28: Llega el único, el original. Se acabó la espera. Llega el momento de jugárselo todo a una letra. El concurso con la prueba final más famosa de la televisión.
29: Rueda la letra. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco.
30: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
31: Pilar García de la Granja.
32: Mediodía COPE.
33: COPE Catalunya i Andorra.
34: Estàs informat.
35: Sorpresa al capdavant dels Mossos d'Esquadra per la dimissió de Josep Lluís Trapero. El director general de la policia deixa el càrrec a mig mandat i serà substituït per Ferran López. Molt bon migdia, sóc la Mar Puerto i el govern assegura que ha estat una decisió personal, voluntària i irrevocable, tot i que la consellera d'Interior ha admès que volia que continués. En paral·lel, Miquel Esquius es jubila com a comissari en cap i el substituirà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona al capdavant del cos. Però posem el focus primer en Josep Lluís Trapero. Quina és la trajectòria del major dels Mossos? Iolanda Canales, explica'ns.
36: Josep Lluís Trapero ha viscut des de dins bona part de la història moderna dels Mossos d'Esquadra. Va entrar al cos l'any 1990 i després de passar per diferents unitats d'investigació, el 2013 va arribar a la prefectura. El 2017 es va convertir en major. Aquell any va ser la cara visible dels Mossos després dels atemptats jihadistes del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, sobretot per la seva capacitat de comunicació. Però la seva figura quedaria marcada sobretot pel procés independentista i per l'1 d'octubre. Trapero es va convertir en un autèntic símbol per a l'independentisme, va mantenir una imatge d'ambigüitat respecte al referèndum il·legal fins al punt que se'n va arribar a fer samarretes i tasses amb la seva imatge. En tot cas, després de l'aplicació de l'article 155, va ser cessat i jutjat per la seva actuació durant el procés. La Fiscalia demanava 11 anys de presó, però l'Audiència Nacional el va absoldre el 2020. I el 2024 va tornar a la primera línia de la mà de Salvador Illa, que el va nomenar director general de la policia, i ara, 2 anys després, Trapero torna a fer un pas al costat.
35: De fet, s'havia convocat aquest matí una reunió a Interior per informar dels canvis a la cúpula de la policia autonòmica, canvis que s'havien de produir de totes formes per la jubilació ara a l'octubre d'Esquius, però pocs eren els que coneixien la decisió de Josep Lluís Trapero. La consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha comparegut per explicar aquests canvis, ha dit que ella se'n va assabentar a finals d'estiu i ha deixat clar que es tracta d'una decisió personal. Què més ha dit la consellera, Iolanda?
36: D'entrada, s'ha de tenir en compte que hi ha hagut un canvi de cara, sí, però continuïtat en les prioritats. És el missatge que ha volgut transmetre aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon. El relleu més inesperat, en tot cas, és el de Josep Lluís Trapero. El fins ara director general de la policia ha decidit deixar el càrrec, tot i que, segons Parlon, el govern volia que continués. Trapero li va comunicar la seva decisió a finals d'agost i la consellera insisteix en que és una decisió personal, voluntària i irrevocable. Parlon assegura que la relació professional ha estat bona, tot i admetre que, com a qualsevol equip, sempre hi ha algunes discrepàncies.
37: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. Ja ho he explicat al llarg de la roda de premsa. Nosaltres li vam dir que sí, que creiem que havia de poder doncs, continuar amb l'encàrrec. Jo no puc parlar en nom del director Trapero i també m'ho han de permetre. Jo sé el que ell m'ha dit a mi i, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip.
36: En qualsevol cas, defensa la feina feta durant aquests 2 anys i assegura que la nova etapa mantindrà les línies mestres, és a dir, la lluita contra la multireincidència, combatre el crim organitzat, reforçar la policia de proximitat i millorar també la capacitat preventiva dels Mossos. El substitut de Trapero serà Ferran López, que assumirà la Direcció General de la Policia a partir del 15 de setembre. López ja té experiència al capdavant dels Mossos i, segons el govern, haurà de donar continuïtat a la feina feta fins ara, però amb la seva pròpia empremta. I el mateix val, diu Parlon, per la nova comissària en cap.
37: Igual que hem dit que aquest és un relleu que es dona amb naturalitat per la jubilació del Miquel Esquius, amb tota naturalitat jo crec que el cos de Mossos d'Esquadra pot tenir una comissària dona. I és veritat que sempre ha d'haver una primera comissària dona, que en aquest cas és la Sílvia Catà. Podria haver estat un comissari o doncs, qualsevol comissària de les que tenim en el cos, perquè tothom té una preparació per poder-ho entomar.
36: Així doncs, nova cúpula judicial, però sense canvi de rumb. L'objectiu és donar més múscul als Mossos davant d'algun dels principals problemes de seguretat, com la delinqüència persistent, la multireincidència, el crim organitzat i també la presència d'armes blanques i de foc.
35: I seguim, Iolanda, perquè si anem a les reaccions, en una piulada el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina, el compromís i la dedicació de Josep Lluís Trapero i Miquel Esquius. Els ha agraït haver estat al servei de Catalunya i els qui entomen ara un gran repte els ha desitjat molts encerts en aquesta nova etapa i sobretot bon servei. I és que la dimissió de Josep Lluís Trapero ha obert un nou front polític al govern d'Illa. L'oposició qüestiona la gestió d'Interior i posa el focus ara en el relleu Ferran López, que torna a la primera línia dels Mossos en un moment marcat per la preocupació per la inseguretat.
36: Junts ha anat més enllà i ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior, també que comparegui al Parlament urgentment. Qualifica Trapero de fracàs. En aquest sentit ho ha fet Salvador Vergés, portaveu de Junts, i ha carregat contra el seu substitut. Assegura que Ferran López personifica el 155. Des de Vox, Joan Garriga també ha reclamat la sortida de Parlon. Ha definit la situació d'Interior com un caos i ha acusat la consellera de transmetre una falsa sensació de normalitat. El Partit Popular posa el focus en la política de seguretat. El diputat Alberto Villagrasa reclama que el nou director general reforci la presència policial als carrers i actuï contra el crim organitzat. En definitiva, espera que prioritzi la seguretat abans que el debat sobre noves competències.
0: Jo espero que la connexió entre el nou director general, el senyor Ferran López, i la consellera sigui millor, que aquesta promesa que encara no ha complert el govern d'implantar la policia de proximitat sigui una realitat, que facin polítiques reals envers la realitat de la seguretat que hi ha a Catalunya, que deixin treballar els Mossos i que en lloc de políticament començar a demanar més competències com el tema de ports, aeroports, no, tenim unes competències, les hem de fer complir, les hem de treballar.
36: Els comuns, en canvi, consideren una bona notícia la marxa de Trapero. David Fita ha recordat que discrepaven de la seva orientació, especialment en matèria de dreta protesta. I sobre Ferran López, diu que caldrà veure si representa un canvi, però qüestiona que la Direcció General de la Policia recaigui en un mosso en actiu.
35: Gràcies, Iolanda, i ara és moment de la informació de serveis. Que fa el temps, tenim el cel molt anuvolat o cobert arreu, amb creixement de nuvolades sobretot a la meitat est. Durant aquesta tarda la nuvolositat també quedarà restringida a la meitat est, a la resta del Prepirineu i resta del sector central del litoral i prelitoral, mentre que s'obriran clarianes per Ponent i les Terres de l'Ebre. Al final del dia el cel quedarà serè, poc ennuvolat, i abans de punts a l'interior de Catalunya i del sector central del litoral i prelitoral, on es mantindrà molt ennuvolat. S'esperen xàfecs localment forts o torrencials a punts del quadrant nord-est i de forma local a altres punts del sector central, litoral i prelitoral, alhora que també apareixeran d'altres a punts del Prepirineu, del Pirineu Oriental, a l'interior de Catalunya, que es desplaçaran i podran afectar indrets del prelitoral i litoral a partir del vespre. Al final del dia també afectaran punts de la meitat sud del litoral i prelitoral, aniran acompanyats de tempesta i localment d'algun fenomen de temps violent, i la temperatura mínima ha baixat de forma generalitzada, es registrarà al final del dia la mínima, i la màxima baixarà acusadament arreu. Ara tenim 23 graus a Barcelona, 26 a Tarragona, 24 a Lleida, 19 a Girona i 10 a Andorra la Vella. I sobre l'estat del trànsit li preguntem a la Mireia Gamatx. Mireia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hores d'ara domina la fluïdesa la xarxa viària catalana, però cal extremar la prudència si circuleu amb pluja. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit Barcelona. A la Nacional 420 hi ha lentitud i aturades a Móra la Nova en tots dos sentits per obres. La Ronda Litoral de Barcelona, la B10, hi ha lentitud de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
33: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
35: Gràcies, Mireia. I l'última hora és que el govern ha anunciat l'aixecament de la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en màxima alerta. L'Alt i Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Protecció Civil ha argumentat que la resta de restriccions no s'aixequen perquè no hi ha temps material per poder organitzar-les abans de les 5 de la tarda. És el cas, per exemple, de la suspensió de l'activitat educativa i universitària per una qüestió bàsicament de logística. S'ha pres aquesta decisió perquè finalment les pluges no han estat tan intenses com es preveia i amb tot i de cara a les pròximes hores es manté l'avís per tempestes a tot Catalunya. Tanmateix s'enviarà una alerta als mòbils informant dels canvis a la població de les comarques afectades. Però fem un repàs del que ha estat la jornada perquè els bombers de la Generalitat han atès 44 avisos des de les 6 del matí. Entre les 6 i les 9 han estat 18, la majoria a la regió metropolitana sud, i des de les 9 del matí han estat 26 més. D'aquests últims, 19 s'han registrat a la regió d'emergències de Girona, 3 a la del centre, 3 a la metropolitana sud i 1 a la de Tarragona. Pel que fa al telèfon d'emergència 112, ha rebut 214 trucades per 197 incidents fins al migdia, moltes d'elles per demanar informació, i en transport l'R2 sud i els regionals del sud circulen amb demores d'una mitja hora a causa de limitacions de velocitat per condicions meteorològiques adverses i diverses incidències. La circulació es fa encara amb els trens de les línies de regionals del sud en parada a totes les estacions i, a més, un robatori de cable afecta la senyalització entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot, afectant aquesta línia. Una incidència ja resolta per robatori de cable entre Vilaseca i Reus ha afectat també la circulació d'alguns regionals. Per la seva banda, la circulació de trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha recuperat un cop finalitzats els treballs de reparació de la catenària afectada per un llamp, segons ha informat Adif, i la incidència obligava a circular per via única entre el Prat de Llobregat i Gelida i generava retards de fins a una hora. Però on també se n'han recuperat aquesta circulació és a l'aeroport de Barcelona al Prat, després de les tempestes que han tingut lloc a primera hora. De les 1.036 operacions previstes al llarg de la jornada, unes 30 han hagut de ser cancel·lades per la meteorologia i dos vols han estat desviats a Madrid. Yolanda Canales, actualitzen sobre aquesta situació.
36: La situació meteorològica anirà millorant aquesta tarda i durant la nit. El Meteocat preveu que les precipitacions vagin perdent força i es desplacin cap al mar. Ara bé, encara es poden produir xàfecs intensos en qualsevol punt del territori. Per això, Protecció Civil manté actiu l'avís per acumulacions de fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i demana mantenir la precaució. Els models meteorològics havien situat el risc més elevat al litoral i prelitoral, però finalment les tempestes s'han mogut més ràpid del previst i les pluges no han estat tan intenses en aquestes 5 comarques. En canvi, sí que s'han registrat precipitacions importants a la Catalunya central i al Prepirineu. I això ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre les alert, que en aquest cas es va enviar aquest dimarts als ciutadans de les 5 comarques afectades per l'alerta vermella. Protecció Civil defensa que aquestes alertes es decideixen a partir de criteris tècnics i que no es tracta en qualsevol cas d'una decisió senzilla. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, diu que són proactius perquè la ciutadania sàpiga com reaccionar, tot i que també precisa que els models en què es basen no són exactes.
4: No sempre es podrà rebre un SALER perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat, com tu bé deies.
36: Mentrestant, els bombers han atès una cinquantena d'avisos, cap d'ells greu, i el 112 ha rebut més de 200 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges.
35: Doncs estarem pendents de com avança tot i ara desmuntem un mite, el de si és recomanable o no fer esport durant l'embaràs. I és que no només és possible, sinó que de fet és recomanable, sempre que s'adapti a cada dona i especialment amb l'assessorament dels professionals sanitaris. De fet, l'Organització Mundial de la Salut recomana, si no hi ha contraindicacions, com a mínim 150 minuts setmanals d'activitat física aeròbica moderada, combinant-la amb exercicis de força. L'activitat física pot ajudar a reduir el risc de diabetis gestacional, preeclàmpsia o complicacions durant el part i també pot contribuir a reduir el risc de depressió postpart. Entre les activitats més recomanables hi ha caminar, nedar, fer bicicleta estàtica o exercicis de força i flexibilitat. En canvi, cal evitar esports amb risc de caigudes o cops, com per exemple l'esquí, l'equitació, el futbol o les arts marcials. Tot plegat ho recull

0: i el tipus, aquí entrem en un món on està clar que hi ha una activitat que és la típica i tòpica, que seria l'exercici cardiovascular o l'exercici aeròbic, que pot ser el caminar, el nedar, inclús el córrer, si jo ja corria, però des de fa ja uns quants anys, i aquí és una mica tabú, entre cometes, perquè hi ha certa reticència, que és el treball de força.
1: I sobre aquest treball de força precisament en parla, perquè no només és que es recomani a les dones embarassades, sinó a la població en general, ja sigui per continuar fent-lo com per començar-lo en aquesta nova etapa de la vida.
0: Des de fa molts anys que es recomana que les embarassades també treballin la força. Evidentment adaptat. Però s'ha de fer el treball de força. Per què? Perquè el treball de força ens aporta uns estímuls a nivell muscular, a nivell tendinós, a nivell lligamentós, que no ens aporta el treball cardiovascular. I, per tant, és important que el mateix que es recomana a la població general, que és el treball aeròbic i el treball de força, en aquesta etapa ho continuem fent o ho comencem a fer.
1: Un altre especialista en aquesta matèria és també la persona amb la que parlarem ara. Ella és entrenadora i nutricionista especialitzada en salut femenina i sol pelvià i, a més, està embarassada. Per tant, ens va perfecte. Paula Ferrer, molt bon migdia.
2: Molt bon dia.
1: Enhorabona per l'embaràs.
2: Gràcies.
1: Ningú millor que tu realment ens pot parlar d'això ara mateix, no? Perquè ets entrenadora, ets nutricionista i a banda doncs, també estàs embarassada i ho estàs vivint en primera persona. Per tant, què opines de tot això? Creus que realment l'embaràs, sempre i quan mèdicament doncs, sí, es pugui fer, és recomanable?
2: Doncs sí, la veritat és que 100%, o sigui, ja abans d'estar embarassada l'exercici físic tenim claríssim que és superbeneficiós, però és que gràcies a Déu ara mateix també ens estem conscienciant que l'embaràs és inclús encara més important, doncs per tots els beneficis que tu has dit a nivell físic, emocional, fetal, llavors sempre que sigui un embaràs de baix risc i que no hi hagi contraindicació és 100% recomanable.
1: Realment aquest pensament ha anat evolucionant, no?, al pas dels anys, perquè abans sí que és cert que es tenia com aquesta mentalitat de que era dolent, que podia perjudicar el nadó i en canvi doncs s'han descobrint mica en mica de que no?
2: Sí, la veritat és que, bueno, gràcies a les investigacions hem vist que abans es tenia moltíssima por de que la dona estava embarassada, no podia agafar pes, no podia fer exercici, però és que, bueno, veiem que al final fent exercici pues, hi ha una millor irrigació placentària, uterina, llavors cada cop s'estava extenent més.
1: Uh-huh. I en el teu cas, Paula, que ets entrenadora i nutricionista, quina és la teva feina exactament? Què és el que fas quan et trobes amb dones que venen embarassades a la consulta?
2: Doncs mira, a nivell d'activitat física són dones que ja venen al meu centre, llavors adaptem una miqueta els exercicis que són una miqueta més contraindicats, llavors poden seguir la seva rutina normal fins que arriba un punt que ja estan pues, molt avançades, llavors sí que se'n van al grup més específic d'embaràs. Això per una banda, i d'altres noies que en venen que no han fet mai activitat física, llavors sí que directament van al grup d'embarassades, llavors comencen des de zero, però amb una mirada molt més cuidada.
1: Clar.
2: I a nivell de nutrició, doncs el mateix. Al final és una etapa diferent, amb requeriments diferents, llavors és ensenyar a la dona a saber que sí, que no, que li ve bé, llavors una miqueta d'educació nutricional.
1: Clar, imagino que no tots els embarassos són iguals i no totes les dones que ho fan doncs, són iguals, no? Cada una deu haver de especialitzar el seu entrenament, no? La seva nutrició, en aquest cas la seva alimentació, el seu embaràs. També imagino que depèn dels mesos dels que estigui embarassada, no? No sé com funciona això.
2: Doncs sí, totalment. És que cada embaràs és un món. O sigui, dones que són superesportistes que diuen no, jo quiero seguir a tope, em trobo bé. Llavors, simplement fem un acompanyament de respiració, de sol pelvià, pues, per cuidar tota aquesta part que està una miqueta més dèbil. Des de dones que no han fet mai, llavors pues, hem de començar molt poquet a poquet. Però bueno, cada dona és un món i per això també és un ofici molt bonic perquè bueno, cada persona se li dona la seva necessitat. A les classes sí que és veritat que totes estan a la mateixa classe, però es fan adaptacions segons el mes. No és el mateix el primer trimestre, que normalment les dones es troben bastant malament, no tenen moltes ganes

0: tal. El segon, que li pots donar una miqueta més de canya perquè, bueno, ja torna l'energia, torna la força. I en el tercer trimestre ens hem d'enfocar moltíssim en la mobilitat, en la preparació de la pelvis, doncs ja pel moment del part.
1: Clar, això t'anava a comentar, no? Imagino que el primer mes o els primers 3 mesos potser són una mica més crítics i no sé fins quan és recomanable doncs, continuar amb aquest exercici, fins pràcticament al final, els últims mesos d'embaràs o més o menys quan s'ha de parar?
0: Doncs mira, si una dona es troba bé, fins al dia abans del part pot estar fent exercici físic, o sigui, imagina't.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Sempre, bueno, jo sempre dic que és una etapa on t'has d'escoltar molt, llavors el que et demana el teu cos, hi ha dones que els hi encanta fins a l'últim moment, hi ha dones que al tercer trimestre et dormen malament, tenen més dolors, llavors s'adapta.
1: Clar. I amb el postpart què passa? Immediatament doncs, també es poden reincorporar o és més aconsellable esperar un cert temps?
0: Sí, en el postpart mínim hem de fer aquestes 6 setmanes. No vol dir que no fem res. En aquestes 6 setmanes es pot fer treball de respiració i d'activació un altre cop de sòl pelvià. Més que res perquè hi ha hagut com una desconnexió a nivell mental amb l'abdomen. Llavors és una rehabilitació. Llavors al principi aquestes 6 setmanes és recomanable fer una miqueta de respiracions, activacions i mobilitat molt lleu. D'aquí o la llevadora o la fisio del sòl pelvià et donen l'ok o la gine i aquí ja pues, pots començar a fer activitat física pues, tenint en compte que vens de 9 mesos d'embaràs, de 6 setmanes postpart, llavors s'ha de tindre una mirada molt, molt cuidada.
1: Exacte. Sí que és cert que hi ha esportistes no, que han rebut per les xarxes socials, no, com sempre, moltes crítiques no, quan se les ha vist incorporar-se a l'esport, a continuar entrenant, però, clar, els professionals són els que al final doncs, tenen l'última paraula, no? Són els que manen, els que veuen si realment és viable o no, i en el teu cas suposo que també per tu mateixa doncs, ho deus tenir molt clar, no? No sé si tu ho estàs fent, si estàs continuant amb aquest esport també embarassada, què és el que tens pensat fer, no sé, de quants mesos estàs, explica'ns una mica, Paula.
0: Pues mira, jo estic de 6 mesos i la veritat és que està sent una etapa increïble perquè bueno, al final jo acompanyo a dones, no? Però viure-ho des de la teva pròpia pell és clar, totalment diferent. Totalment. Jo tinc la sort que em puc mantenir molt activa perquè al final les classes que faig, pues, vulguis o no, un pilates, una força, un funcional, ja em requereixen d'aquesta activitat física, però a part d'això jo continuo perquè és el meu estil de vida i no podria dir ara, no, ara paro perquè tal, no. Sabent els beneficis que n'hi ha i que el meu cos m'ho demana, òbviament estic adaptant perquè ni la meva energia ni hi ha exercicis que m'encanten fer i no els puc fer, però segueixo activa perquè és que a nivell mental físic és que és espectacular.
1: Clar. Al final el secret està en l'adaptació, no? De fer-ho, continuar fent-ho però potser de manera diferent, no? I adaptar-ho sempre perquè sigui positiu pel teu cos, no? I pel nadó que és. Nen o nena?
0: És una nena.
1: Una nena. Ja tens nom pensat o què?
0: Es diu Daniela.
1: Ah, que bonic, que bonic.
0: Sí.
1: Doncs ja queda molt poquet perquè arribi la Daniela. Segur que ella també serà una esportista meravellosa com la seva mare.
0: Esperem.
1: Paula Ferrer, entrenadora i nutricionista especialitzada en salut femenina i sòl pelvià, moltíssimes gràcies per parlar-nos de l'esport durant l'embaràs, que al final és un tema que sembla ser que tothom coneix, però realment no, no? I hi ha moltes coses al darrere que cal saber i de les que cal informar-se. Paula, gràcies, que vagi molt bé.
0: A tu, gràcies per donar visibilitat a aquest tema.
1: Gràcies.
0: Adéu.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat. Hay quien lo cuenta.
4: Y quien te hace entenderlo todo.
5: De no sé, tranquiliza las cosas es en Ceuta. Es muy difícil que se tranquilicen. Y los ceutíes tienen razones para desconfiar de todo, literalmente. Porque el gobierno no tiene una prioridad.
3: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
4: Lo escuchas, lo entiendes.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Reposta en Repsol
7: y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
8: ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
9: En Halcón Viajes sabemos que un gran viajero es quien dice: es una oportunidad única. Aunque sea el quinto viaje del año, si tienes más de 55 años, ya puedes reservar tu viaje nacional o internacional y seguir sumando nuevos destinos a tu lista. Además, comidas, bebidas y visitas con guía oficial incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
10: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
11: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
1: Seguim aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra, i avui hem sabut que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. Així ho ha fixat la Junta de Portaveus aquest dimecres, que l'ha programat per una setmana abans del debat de política general que dona el tret de sortida al curs polític. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i Comuns, Vox, Junts i la CUP, haguessin també reclamat la compareixença. El cap de l'executiu intervindrà davant la cambra per vuitena vegada, superant les 7 compareixences que va dur a terme l'anterior president del govern, Pere Aragonès. I d'aquestes proves PISA, precisament, i de la davallada, sobretot en comprensió lectora, en parlem ara amb el professor de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, expert en pedagogia i polítiques educatives, Enric Prats. Enric, molt bon migdia.
12: Hola, bon dia.
1: Clar, abans de res parlem d'aquest informe PISA, que no és del tot objectiu aquí a Catalunya, amb tot el que ha passat, però sobretot amb el tema de comprensió lectora, no? Amb aquesta davallada de la comprensió lectora a les escoles de Catalunya. No sé si et sorprèn, si realment doncs, dintre del sector de la pedagogia i de l'educació doncs, us l'esperàveu.
12: Bé, de fet els informes PISA mai ens poden sorprendre, perquè ens venen a posar la foto que ja sabem, no? Per tant, són informes per mi bastant superflus, amb una despesa que no caldria d'entrada, perquè et dic, ens dona la foto del que ja sabem, i la comprensió lectora sabem, de fa temps, que no és el nostre fort. Ara bé, és cert que el que mesura PISA s'hauria de veure si és el que se diu o que s'escriu el que s'està fent a les escoles, no? Perquè potser està mesurant altres coses. PISA potser mesura una competència que no és precisament la que s'està treballant a l'escola. I aquí vindria per mi un primer desajustament important que no ho desmereix PISA, perquè és una eina molt potent, i no desmereix el que fa l'escola. Són coses diferents, no? I per tant això és el que s'ha de saber distingir. Dit això, sí que és cert que PISA sempre mostra una caiguda important de la competència lectora a Espanya i en gran part dels països analitzats, no només aquí, eh? I aquest descens no només afecta a alumnes que sempre han dit més vulnerables, sinó afecta totes les capes de la població escolar, a totes, la qual cosa està indicant una tendència de potser de desinterès, de falta d'atenció, de falta d'interès per a la lectura, evidentment, i això repercuteix, òbviament, en la competència. Quina seria una manera d'entrar? Òbviament, tenim un retard específic nosaltres amb falta de programes de lectura. moltes escoles han tancat les biblioteques, per exemple, perquè no s'ha hagut de reaprofitar per altres espais, cosa totalment legítima. I ara s'inventa revertir la situació. Tenim especialistes en biblioteques, no totes les escoles tenen especialistes en lectura, i això és un dèficit important. I d'altra banda, també és cert que el professorat hauria de demostrar també una actitud lectora més intensa. Al·leguen que no tenen temps, que és cert, no tenen temps, però potser aquest temps s'hauria de finançar d'alguna manera, aquest temps de llegir, i de llegir en grup, i de llegir en col·lectiu, i de llegir per compartir i per prendre decisions. Jo crec que per aquí es podria abordar una mica la qüestió de la lectura a l'escola.
1: Per tant, dins del sector, aquesta crispació, no, podem dir, és el que hi ha, tant per inversió com també pel compromís, potser de, tant de professionals com de centres, com deies, com les biblioteques. No? Com es podria revertir tot això? Creus que té solució ràpida a curt plaç?
12: No, a curt plaç no. Hem de tenir en compte que PISA està mesurant aquest nivell de competència a 15 anys, alumnes a 15 anys, i la comprensió lectora, la lectura, és una competència que es treballa des de ja molt aviat, 3, 4, 5 anys. Per tant, no és un problema d'ara, no és un problema de que es pugui solucionar en 2-3 anys, sinó que és una capacitat que es va forjant i es va desenvolupant en una dècada, com a mínim, no? Per tant, hem de preveure accions a llarg termini. I això és molt difícil, perquè ni els governs durant més de 4 anys, ni els consellers d'educació durant més de 4 anys, tampoc, i no veuen resultats immediats. Però això no treu que, a banda de posar recursos de l'administració, que evidentment s'ha de fer, i a banda de posar-hi confiança en els docents, cosa que repeteixo sovint, òbviament les escoles també tenen una part de responsabilitat i de feina, que jo crec que la poden dur a terme. No? Tenim experiències d'escoles que a través de cercles o clubs de lectura o cercles de lectura de docents avancen en aquesta línia, la qual cosa també consolida una certa identitat com a equip i mostra un exemple o mostra un model cara als infants. I això ajuda bastant. Per tant, una és una tasca a llarg termini, però també és una tasca que es pot dur a terme en el dia a dia amb iniciatives concretes.
1: Clar. Diries que és més un problema educatiu que no pas de recursos, amb tot això que comentàvem fa una estona?
12: Bé, és un problema de concepte d'educació, en definitiva. I el concepte d'educació, si entenem una educació democràtica, inclusiva, i que per tant ha d'assistir a tothom, i ha d'assistir a tothom amb un nivell d'excel·lència alt, no? Doncs, òbviament, és un tema de model educatiu, per descomptat. Però això no treu que, al contrari, que no sigui un problema de recursos, que ho és, no? I aquí crec que s'ha d'incidir, i s'ha d'incidir en les diferents instàncies de govern que tenim, començant pels poders autonòmics, que són els primers que tenen més competència en educació, seguint amb el govern central, i continuar amunt i comptant amb altres agents que hi col·laboren. No oblidem que l'OCDE és un organisme econòmic que mira només 3 competències i deixa de banda altres coses tan importants com les humanitats, les arts, l'educació física i fins i tot aquest paquet gran de valors, no?, que sempre queda aquí penjat de convivència, que no es mesura. I això és tan important com l'altre en una escola.
1: Clar.
12: És important la lectura, sí, que és bàsic la lectura, però fan més coses a les escoles que la lectura, no? I això queda sempre desatès de qualsevol informe. Per tant, sí, és un tema de model educatiu i model educatiu integrador, que si no, això no es té en compte, malament. Un element positiu que sí que mostra PISA en el cas d'Espanya, que sempre surt, és que el nivell de desigualtat o de no equitat és molt baix en relació a altres països. Hi ha poca distància entre rics i pobres, per dir-ho així, o entre favorits i desfavorits, digue-li com vulguis. I això és un element positiu, però això no treu que el nivell és desigual. Ara bé, no ens podem comparar amb Finlàndia, no ens podem comparar amb Dinamarca, perquè no tenim els recursos que tenen ells. Yeah. O sigui, tenim un model d'escola que potser s'acosta més a un model de primera regional com model de Champions. No vulguem jugar a la Champions quan només tenim un pressupost d'un camp de gespa artificial, per exemple.
1: Sí, sí, és un tema realment que té per llarg, no? Ara rebem aquest informe PISA amb tots els problemes que hi ha hagut al darrere i en canvi doncs tenim també xifres com aquestes de la comprensió lectora, entre d'altres, que també tenim problemes amb matemàtiques i altres qüestions, però que semblen tan bàsiques, no?, que sovint doncs ho deixem estar, creiem que tot funciona bé i quan ens trobem amb la xifra davant veiem que realment hi ha un problema i que ve de molt a baix. Llavors, doncs...
12: No, totalment d'acord. I dit això, el que deia al principi, és una foto que ja sabem, Clar. Que ja coneixem, ens diu el que ja sabem.
1: I més és a les escoles, que suposo que el veure-ho en primera persona encara deu ser més frustrant, eh? Perquè clar, sí, ho veiem escoles... des de fora, però vosaltres sí. Us deveu posar la mà al cap, eh?
12: Bé, però ja ho sabem. En tot cas, el que ens sorprèn és que els mitjans els sorprengui. M'explico, o sigui, cada 3 anys que us l'informe, això ocupa 3 dies de titulars, no? De premsa i de ràdio, de televisió, i ja està, desapareix dels titulars. De fet, avui ja està bastant avall en molts diaris digitals, no? A l'escola ja ho sabem, això. I els que estem mirant l'escola de sempre ja ho coneixem. I ens sorprèn que això sorprengui a la classe política i a la mitjana de comunicació. I dius, bueno, veiem, estic més a sobre de l'escola. No només quan hi ha vagues i quan hi ha informes negatius, sinó constantment, perquè es fan moltes coses positives a l'escola, moltíssimes, no? I això no transcendeix. Costa més de transcendir, ja ho sé. Però... podem anar més enllà si volem.
1: I tant, i solucionar-ho, que al final és el que es tracta. Que, bueno, que sí. Doncs, tot això vagi cap a millor, que no pot ser, no pot ser que això continuï així. Enric Prats, professor de la Facultat d'Educació de la UB i expert en pedagogia i polítiques educatives, que continuïs fent la feina que fas tu i tots els professors que esteu allà al peu del canó amb tots aquests alumnes i tant de bo doncs millori. Gràcies.
12: A vosaltres per l'atenció.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
13: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
13: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
1: Moment de la informació esportiva com cada dia amb el Joan Batllori. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: A veure, què tenim avui?
14: Doncs avui tenim el debut del Barça a la Lliga de Campions d'aquesta temporada. El Barça de rebre el Feyenoord en horari de tarda a 6:45, amb les baixes, recordo, d'Eric sancionat i de De Jong i de Bardaggi lesionats. Acaba de parlar Joan Laporta, que ha confirmat al president el que va dir ahir el míster Hansi Flick, també Lamine Yamal, que guanyar la Champions és el gran objectiu de la temporada. Davant, el Feyenoord de Gio van Bronckhorst, exfutbolista del Barça, el Feyenoord arriba acompanyat de 3.000 seguidors holandesos. Ahir el Real Madrid va guanyar-li a l'Inter 2-1, però no va jugar gens bé. El Betis va guanyar remuntant 2-3 al camp del Lille i el Villarreal va perdre 3-2 al camp del Borussia Dortmund. Avui tenim partidars a Anfield, Liverpool, Atlètic de Madrid. També destaquen el Nàpols, Arsenal i el PSG, Slovan de Bratislava. Tot ho podreu seguir al Tiempo de Juego de la COPE. A l'Espanyol sentirem a Javi Hernández, un dels futbolistes més destacats a l'Espanyol en aquest inici de temporada. En bàsquet, avui tenim a Tarragona els dos primers partits de la Lliga Catalana, el Joventut Lleida i el Manresa Andorra, demà debutarà el Barça, i en handbol també avui debuta el Barça a la Lliga de Campions. Serà a partir de 9:45 al Palau Blaugrana, reben l'Arjus danès en el dia després que coneguéssim la renovació del tècnic del Barça d'handbol, Antonio Carlos Ortega, fins al 2031.
1: Gràcies, Joan. Pendents també de tot això, compta amb la meteorologia, depenent d'on estigueu, a quin punt de Catalunya, quina zona de Catalunya. Nosaltres ho deixem aquí, ara et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja. Fins demà, que passeu molt bon dimecres.

0: línea editorial.
1: Cadena COPE.
2: Los resultados del informe PISA son malos y preocupantes. Son preocupantes porque, entre otras cosas, arrojan resultados nefastos en lo que a comprensión lectora se refiere. Los expertos señalan que el uso de pantallas como única herramienta de acceso al conocimiento reduce la capacidad de imaginación y creatividad. Las pantallas son planas y conforman cerebros y personalidades planos, incapaces de un pensamiento abstracto y crítico. Y esto es perverso para el futuro de la democracia. Cualquier forma de autoritarismo necesita ciudadanos dóciles al poder, que vivan a gusto como simples individuos de una masa que suele actuar a partir de impulsos y órdenes externas. La democracia necesita ciudadanos conscientes de sus derechos y libertades, esto es, ciudadanos capaces de abordar problemas sin manual de instrucciones, con competencia comunicativa, que posean habilidades para expresarse de manera oral y escrita y con capacidad de escudriñar la realidad. La dependencia de las pantallas no ayuda, pero menos aún ayuda que los alumnos no estudien ni filosofía, ni literatura, ni historia, que no adquieran una formación ética que les ayude a descubrir las consecuencias de sus actos y les faculte para asumir responsabilidades y adquirir compromisos de índole personal y social. Sin comprensión lectora se alimenta la superficialidad, la inmediatez y la mera imitación de la moda. Los datos del informe PISA son mucho más que una radiografía de las debilidades de un sistema educativo.
3: Son las 3, son las 2 en Canarias.
1: La tarde.
0: Pilar García Muñiz.
1: COPE. Estar informado.
3: ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remo Iñán y voy a estar aquí contigo hasta que llegue Expósito a las 7 de la tarde. Ojo a esta noticia, ¿eh? A mí me ha puesto los pelos de punta. Un investigador de Anthropic, que es una de las mayores empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, ha dimitido porque asegura que la IA puede matarnos antes de 2030. Se ha ido de su empresa. Él era uno de los desarrolladores de este tipo de inteligencia artificial, de sistemas, ChatGPT, Claude. Pues resulta que se va, porque cree que la IA tiene capacidad para que se escape de nuestro control, para que se vuelva más inteligente que nosotros y tome decisiones ella misma. Lo peor es que desde la propia compañía, su jefe en Anthropic le apoya en cierto modo y dice que la probabilidad de extinción del ser humano en los próximos años por esto de la inteligencia artificial es de más de un 10%. Esta es una de las noticias que hablaremos en la tarde de COPE de hoy, la analizaremos, pero hay más, porque ahora mismo al PSOE esto no le preocupará mucho. Lo que le preocupa es el viacrucis judicial. Acaba de declarar Ana María Fuentes, que es gerente de los socialistas en el caso Cloacas, esa causa judicial que implica a Leire Díez, la ni fontanera ni cobarde, y sus maniobras para torpedear investigaciones que afectan al gobierno. La declaración de Fuentes era una de las más esperadas en este caso por su responsabilidad en los pagos de la presunta trama. La gerente, que está imputada por un presunto delito de falsedad documental, se ha desvinculado de todo. Ella no sabía nada, dice, solo seguía órdenes del defenestrado Santos Cerdán y a Leire Díez, la fontanera, no la conocía de nada. Es uno de los tantos casos que rodean a la cúpula socialista, financiación irregular, caso Begoña, caso Zapatero. En esa entrevista en Televisión Española que hoy Sánchez ha ofrecido, ha seguido defendiendo a ultranza la inocencia de su partido y de todo su entorno, también de su mujer, de su hermano y de su gran mentor, José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Tanto en la trayectoria como el legado de José Luis Rodríguez Zapatero es muy importante para el Partido Socialista, también yo creo que para España. Respetemos su presunción de inocencia, ¿no? Creo a José Luis Rodríguez Zapatero y a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales.
3: Como un ataque híbrido, ha definido Pedro Sánchez en esa entrevista de Televisión Española lo que ha pasado en Ceuta. Lo que le falta al líder del PSOE es saber quién lo perpetró, o al menos reconocerlo, porque él sigue empecinado en exculpar a Marruecos y apunta hacia Israel, Putin o la ultraderecha. O sea, el ataque híbrido es de todos, menos del que hizo el ataque híbrido. Le preguntaban por una autocrítica hacia la gestión que hizo el gobierno en esa ciudad autónoma y el presidente ha apuntado directamente a los servicios de inteligencia españoles, a los que ha pedido mayor sofisticación. Tela, ¿eh? sofisticación para evitar esto en el futuro.
4: Sobre la anticipación, la prevención, el tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar. Desde el punto de vista de los informes de situación que se hicieron por todos, sin desmerecer su profesionalidad, no se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes.
3: Sigue apuntando a que nadie sabía nada. Sigue apuntando a que nadie le avisó. Pero si se ve, si cuando has estado en Ceuta y hay 80.000 tíos al otro lado esperando para entrar, los ves. No hace falta un informe del CNI, que sí que existía. Y que sí que la Policía Nacional, hasta en dos ocasiones, en ese informe que hicieron llegar a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, avisaba de que se iba a producir una entrada masiva, riesgo extremo. Además de que en esta radio también lo estábamos contando, que estaban aumentando las llegadas, que se estaba produciendo un goteo constante. ¿Cómo que no se podía saber? Y luego está la gestión, ¿eh? Que más de un mes y 10 días después seguimos sin solucionar esa situación de Ceuta. La vuelta al cole, que sigue hoy. Siempre ha sido una época de emociones, pero todos recordamos pequeños momentos que nos hacían una ilusión enorme. El olor de los libros, estrenar mochila, volver a ver a los amigos, algún profe. Bueno, yo a mí los profes no me hacían mucha ilusión. Rosa Rosado, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Isra. Alguno había, pero por ejemplo, se paraba el mundo en esa cocina hasta que veías tus nuevos libros forrados de plástico.
6: Hola, soy Beatriz. Lo que más me gustaba de volver al cole eran los libros nuevos y forrarlos. Me encantaba. Todos los lápices nuevos, pero sobre todo los libros, ver todos los libros. Me encantaban. Un saludo. Hasta luego.
5: Bueno, ¿y a ti qué era lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? 607-150602.
7: Sports.
8: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
9: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. El Barça comença avui el camí a la Champions 26-27 amb l'objectiu d'arribar el dia 5 de juny al Metropolitano per intentar aixecar la sisena. L'equip té molt bona pinta. Hansi Flick va agafar aquest equip fa 2 temporades, un equip molt jove, que pel seu talent i energia ja es va quedar a les portes de la final. 2 anys després, Flick continua tenint entre mans un equip jove que ha guanyat en experiència i que ha sumat a aquests actius l'experiència de Rodri. El Barça està entre els principals candidats a guanyar la Champions, fins i tot per alguns, com Maldini, ahir ens ho deia aquí, és el principal favorit. I això ja és molt, que en començar la Champions situem el Barça entre els favorits a guanyar-la és molt bona senyal. No fa tant, ens semblava una quimera. El Barça obre la Champions rebent el Feyenoord a partir de 6:45 a l'estadi del Camp Nou. Veurem si el partit al final és passat o no per aigua. Hem conegut la llista de convocats aquest matí amb les baixes al Barça d'Eric sancionat i de De Jong i Bardaggi lesionats. Hansi Flick anirà amb tot per començar la lligueta amb victòria davant el Feyenoord de Gio van Bronckhorst, que arriba acompanyat de 3.000 seguidors holandesos a veure com es porten. Ahir el Real Madrid va guanyar-li a l'Inter 2-1, però no va jugar gens bé. El Real Madrid es va aprofitar de 2 errors gruixuts de l'Inter a la primera part per posar-se 2-0, quan el partit era un monòleg dels italians. La segona part va ser més trencada, el Madrid va tenir més ocasions, però també a l'Inter, que va acabar buscant el gol de l'empat al final. Tot i la victòria, es van sentir xiulets al Santiago Bernabéu cap a l'equip i també cap a Vinícius, una vegada més. El Betis va guanyar remuntant 2-3 al camp del Lille i el Villarreal va perdre 3-2 a Dortmund. Avui tenim partidars a Anfield, Liverpool, Atlètic de Madrid. Destaquem també el Nàpols, Arsenal i el PSG, Slovan de Bratislava. Tot ho podreu seguir al Tiempo de Juego de la COPE. El comitè tècnic d'àrbitres, al Tiempo de Revisió, determina que el famós penal de Mbappé no s'havia de repetir. La decisió, per tant, és correcta. Ja té Mourinho el perquè que demanava. Interior obre expedient per falta greu als policies que van colpejar un seguidor del Barça a Elx. Hem conegut també a les últimes hores els 30 nominats a la pilota d'or. Del Barça hi ha Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, no estan ni Pedri ni Rafinha. Hi ha 6 jugadores del Barça femení, més Alexia i Mapi León, no està Aitana Bonmatí. A l'Espanyol sentirem avui Javi Hernández, la sorpresa agradable en aquest primer tram de temporada. I al marge del futbol, Carlos Alcaraz ha caigut als quarts de final del US Open davant Ben Shelton al super tiebreak del 5è set, 4 hores i mitja de partit. A la Vuelta, avui, 17a etapa, etapa plana, arriba a Sevilla. En bàsquet, avui tenim a Tarragona els dos primers partits de la Lliga Catalana, Joventut Lleida i Manresa Andorra. I en handbol, debut al Barça a la Champions, avui també a 8:45 rebent el Aarhus danès. Antonio Carlos Ortega, el tècnic, ha renovat fins al 2031. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado i el Gavi Sanz, i les preguntes del dia Sportscope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem: el Barça guanyarà aquesta Champions? Creieu que sí, el 48%, que no el 52%. I en clau espanyol, qui us està agradant més, Javi Hernández o Calatrava? Esteu votant per Javi Hernández al 82%, per Calatrava al 18%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota de les estrelles, la pilota de la Champions, ja roda Sportscope.
7: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número uno de España.
10: Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en Niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
9: Dia important avui al calendari, eh? Avui debuta el Barça a la Champions, rep el Feyenoord, la cita 6:45 de la tarda, estadi del Camp Nou. Acaba de parlar el president del Barça, Joan Laporta, a l'entrada del dinar de directives. Ahir ho va dir Hansi Flick, ahir ho va dir Lamin Yamal i avui ho ha dit el president. Guanyar la Champions és el gran objectiu.
11: Tenemos como objetivo el ganar la tercera liga seguida, que sería extraordinario. Tenemos como objetivo seguir siendo el rey de copas, que sería también muy bueno. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a media temporada de que aquí pues, estamos para intentar ganar la liga. Y, por supuesto, este año queremos ganar la Champions. Es el... Sí, si dices el gran objetivo, sí, te diría que sí.
9: És el gran objectiu. També li han preguntat a Laporta per Mourinho i per les seves queixes arbitrals.
11: Y lo que nos interesa a nosotros, nos ocupa y nos tiene muy ilusionados es el Barça. De lo que hacen los demás equipos, en principio, mientras no se pasen de la raya del respeto y de la concordia institucional que ha de mantenerse entre los equipos, pues nosotros estamos en esta posición y que los demás equipos hagan lo que consideren oportuno, que nosotros lo respetamos, siempre y cuando, evidentemente, no haya una transgresión de lo que es normal en las relaciones entre clubes.
9: Doncs Laporta no entra de moment. Busquem les novetats al Barça abans d'afrontar aquest debut a la Champions contra el Feyenoord amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
12: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
9: Arrenca una nova edició de la Champions pel Barça amb les expectatives molt altes, un altre cop aquest any, Condis.
12: Sí, el somni cap a intentar guanyar la Champions, deia Flick ahir que tenen qualitat per fer-ho, hi ha una fixació dins del vestidor, no hi ha cap problema en reconèixer que volen guanyar la Champions, que volen tornar a guanyar aquest títol 12 anys després, l'última va ser el 2015 a Berlín, de fet de la plantilla només han guanyat la Champions Rodri, el nou fitxatge i Christensen també en el seu moment, per tant és el gran objectiu, és el gran desig i el que volen és confirmar aquestes bones sensacions, aquest gran estat de forma que mostren en Lliga, també a Europa, que és la signatura pendent en la tercera temporada de Flick.
9: M'agrada que has fet servir la paraula fixació, que m'agrada més fixació que obsessió. Obsessió la veig una mica més, amb una connotació una mica més negativa.
12: Sí, ja vaig veure que ahir et feia una mica de por, que utilitzés l'obsessió, per tant, doncs, li posarem fixació, però és una mica el sentit que veiem i que escoltem quan parles amb gent del vestidor, que han fet un equip, que han confeccionat una plantilla amb moltes cares noves. Flick, per exemple, es queixava la temporada passada, on es queixava, verbalitzava que potser faltava un punt de lideratge per guanyar la Champions, ha arribat Rodri, també estan deixant molt bona bones sensacions sembla que portin tota la vida Anthony Gordon i Adeyemi quan juguen. Les estrelles estan brillant com mai, Lamine Yamal, Rafinha, també Fermín amb aquests 4 gols que porta. Per tant, doncs sembla que tot l'ecosistema funciona i que arriben en un molt bon moment per debutar. És cert que el Feyenoord és un rival propici, és un rival assequible, però sempre és important començar amb bon peu en Lliga de Campions i, a més, el Camp Nou, que fa 4 anys que no començava inaugurant la Champions per les obres, per Montjuïc, etcètera, etcètera.
9: Entenc que anirà amb tot Hansi Flick avui, no?
12: Sí, amb un 11 força de gala. És que, clar, ara és difícil dir quin és l'11 de gala de Hansi Flick. No hi serà Eric García, que és l'única baixa respecte al partit de Mestalla per sanció, entre el descartat Brian Fariñas. I jo crec que hi pot haver algun retoc a la defensa, més enllà de la d'Eric, que podria entrar Christensen en lloc de Gerard Martín a l'11, però la resta, l'equip que va golejar 0-5 a Mestalla, que bé, en 3 dels 4 partits han marcat 5 gols, en porten 17 a favor, només 2 en contra en 4 jornades de Lliga.
9: Per tant, l'11 seria
12: Joan en porteria, Koundé en lloc d'Eric al lateral dret. Jo mantinc a Xavi Aspar al lateral esquerre, tampoc m'extranyaria que pogués entrar Cancelo. Xavi Aspar ha estat titular en 4 dels 4 partits de Lliga. Cubarsí, Christensen a l'eix de defensa, al mig del camp Rodri, Pedri i mantinc a Fermín, i a la davantera el trident que ja és intocable, Lamine Yamal amb Rafinha de nou i Anthony Gordon completant l'atac.
9: Perfecte. Haurem d'estar pendents al postpartit, a la zona mixta. Helena, ja explicava al Juanma que té ganes Rodri de demanar disculpes al València, a l'afició del València i als companys o als futbolistes del València, no?
12: Sí, perquè se sent molt, molt malament, està molt tocat, està doncs molt dolgut amb si mateix per les declaracions que es van viralitzar el dia després a Movistar Plus, doncs, comentant que el nivell del València era molt fluix, que eren molt dolents. Rodri no té xarxes socials, no té Twitter, no té Instagram, no té cap tipus de xarxes socials i, per tant, no ha pogut demanar perdó públicament. Sí que ha trucat, sí que s'ha posat en contacte amb el València a través del seu capità, ho ha fet directament, li ha demanat disculpes a José Luis Gaya, però també vol expressar-se públicament. El Barça li recomanava que ho deixés passar, des del club li deien que no fes cap declaració, que tot, doncs, que la tormenta amainaria, però Rodri, que és capità a la selecció, que ve del Manchester City, que no està acostumat a aquests tipus de polèmiques a la Premier, doncs sí que es vol expressar públicament i, per tant, tot apunta que sortirà en zona mixta per disculpar-se amb el València, amb els aficionats, perquè també doncs el va deixar molt tocat que sortissin aquestes imatges quan Mestalla el va ovacionar al ser substituït com a campió del món.
9: Doncs que no s'ho quedi a dintre, que està molt bé. Si considera que s'ha equivocat, demana disculpes i t'ho treus de sobre i t'alliberes. Molt bé, estarem pendents. Parlant de tormentes, ens mullarem o no aquesta tarda?
12: Estic fent efecte al Meteocat tot el dia, Joan, no saps el que és, tot el dia pendent de la previsió del Meteocat, i crec que ens dona treva, eh? Saps que la Generalitat ha recomanat el teletreball en moltes comarques de Catalunya, que fins en 5 comarques s'han suspès les escoles, les classes, per risc de tormentes i inundacions. A Barcelona sembla que no afecta tant el temporal, que no afecta tant la pluja. De fet, a les 5 sí que s'espera que plogui una mica, potser al llarg del partit cau alguna gota, però no s'espera temporal ni molt menys, per tant doncs sembla que hi haurà treva en aquest Barça-Feyenoord, la gent que agafi
9: paraigües i
12: xubasquero per si de cas, sí. Però no, que no s'esperin un temporal, que poden anar tranquils al Camp Nou.
9: Si no plou, millor. En tot cas, que hi hagi pluja de gols del Barça. Condis, gràcies, ens veiem després.
12: Molt bé, fins després.
9: Apunt també del rival del Feyenoord amb l'Edu Badia. Hola, Edu.
13: Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
9: Un Feyenoord que arriba amb un vell conegut a la banqueta, Gio van Bronckhorst, que va ser campió de Champions amb el Barça el 2006.
13: Sí, i arriba un rival amable, eh? Avui a l'Spotify Camp Nou, un Feyenoord que no ha guanyat cap dels últims 11 partits que ha jugat fora de casa a Europa. De fet, ha perdut els últims 9, tot el contrari de la Lliga, on és tercer amb 3 victòries i 2 empats. El conjunt neerlandès arriba sense gaires estrelles, el més mític, ara ho estaves dient. De fet, el trobem a la banqueta amb l'ex del Barça, Giovan Bronckhorst, com a tècnic del conjunt de Rotterdam. També a la plantilla hi és el defensa central, Mika Marmol, format a les categories inferiors del Barça, i els espanyols, el defensa ex de la Reial, Javi López, i el davanter, Nacho Ferri, de 1,92 m, o el fill de Van Persie, que sí que és un mític de l'ex del conjunt del Feyenoord. Entre els convocats s'hi ha entrat un dels seus millors jugadors, l'extrem Musa, que fa pocs dies apuntava al futbol d'Aràbia en aquest mercat d'estiu. Es va negar a jugar l'últim partit de Lliga, però tot ha canviat en les últimes hores i podria ser la principal novetat a l'11 avui a l'Spotify Camp Nou. El Feyenoord torna a la Champions després d'acabar segon la passada temporada de l'Eredivisie. Pel tenis del conjunt neerlandès, el debut avui a Europa és un repte.
14: Per a mi és molt especial tornar a ser aquí. És un partit contra el meu antic equip, el meu antic club. Tinc molts records bonics i això fa que sigui especial venir aquí. Jugar contra un equip com és el Barça avui no me'l prenc com a por, sinó com un repte per a demostrar el que valem i defensar-nos de la millor manera possible. No em fa por.
13: Era un defensa correcte, Van Bronckhorst.
9: Bon jugador.
13: Sí, sí. També va apuntar que el Barça està cada dia més a prop de guanyar les Champions. El mateix va dir sobre el debat de Lamine Yamal i la pilota d'or, i el que més li agrada al Barça de Hansi Flick és que juguen molt ràpid i és molt directe. D'altra banda, el defensa Mika Marmol serà l'encarregat d'aturar a Lamine Yamal. Diu que està preparat per aturar a l'estrella blaugrana.
15: Bueno, creo que sería un error centrarse solo en Lamine. Sabemos del potencial que tiene el Barça en la línea de arriba. Y creo que es muy importante ser un equipo, estar todos juntos y tener muchas ayudas durante todo el partido y estar concentrados. Es evidente que ellos han empezado muy bien, tienen muchos goles a favor durante estas primeras jornadas, tienen mucha capacidad ofensiva, pero bueno, al final lo mismo que siempre que te enfrentas a él, tener muchas, lo que he dicho antes, tener muchas ayudas y estar muy concentrado durante todo el partido creo que es muy importante.
13: Pendents de l'afició del Feyenoord, és una de les més radicals d'Europa. Uns 3.000 aficionats viatgen amb entrada. D'aquests, uns 300 són seguidors radicals.
9: Esperem que es comportin, o com a mínim que els controlin ben controlats. 3:20, una pausa, un minut, i seguim parlant del partit d'aquesta tarda al Camp Nou.

0: que no tindrà ni a Neres, ni a Anguissa, ni a McTominay. De la resta, Sporting de Portugal, Galatasaray, el partit panenquita d'avui, Stuttgart Viking.
1: 3:35, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
2: La imatge del dia.
3: La imatge del dia. Jo espero que la imatge sigui la màquina de fer futbol d'atac del Barça, de cara a barraca avui davant del Feyenoord. Una imatge de Sitxo i espero diametralment oposada a la imatge que va donar el Madrid de Mourinho ahir davant de l'Inter de Milà al Bernabéu. Mourinho va quedar retratat quan va reconèixer l'altre dia que preferia jugar pitjor que Sevilla, però guanyar l'Inter que jugar bé i perdre. És la imatge que dona el Madrid i que va fer que el Bernabéu s'avorrís, es posés nerviós i xiulés l'equip. Menys mal pel Madrid que Courtois va impedir una derrota històrica a la Copa d'Europa al Bernabéu. La imatge del Barça, la imatge que vol projectar Hansi Flick, al canvi és la de gaudir del futbol. És la de fer rutllar una màquina plena de talent mirant la barraca de l'equip rival. Al Bernabéu, per exemple, l'Inter va tenir un 70% de possessió i si tu fas pausa a la tele, veuries sovint tot el Madrid per darrere la pilota, a la frontal o dins de la pròpia àrea. I si pares la imatge al Camp Nou, serà tot el contrari. La pilota en poder del Barça i un grapat de jugadors que es mouen com uns ballarins buscant i trepitjant l'àrea contrària. Són imatges contraposades del Madrid i el Barça, de Mourinho i de Flick. Imatges per quedar retratats.
2: Manolo Oliveros, Esports Cope.
1: Gràcies, Oli, per la imatge. Ahir anàvem coneixent durant el programa els nominats a la propera edició de la Pilota d'Or. Oriol Ruiz, bona tarda.
4: Bona tarda, Joan.
1: Avui ja tenim les llistes complertes.
4: Sí, una llista on hi ha sorpreses, tant de presència de jugadors com també d'absències per part del Barça. Hi ha Lamine, Rodri i Cubarsí, però, clar, destaca l'absència d'un jugador com Pedri, campió del món amb Espanya, importantíssima la temporada amb el Barça a les ordres de Hansi Flick. També pot destacar que no hi és Rafinha, que es pot entendre una mica més perquè
1: ha estat lesionat
4: Barça, exacte, tant al
1: final no
4: com en el Mundial, correcte. Per tant, és una mica més comprensible l'absència del brasiler. Completen la llista d'espanyols nominats Cucurella, Ferran Torres i Fabián, però clar, no hi és Unai Simón, millor porter del Mundial, tampoc David Raya, que va fer una gran temporada amb l'Arsenal, o Dani Olmo, que també va fer un gran Mundial. Per part del Madrid hi figuren Mbappé, Vinícius i Bellingham, són els únics tres jugadors del Real Madrid juntament amb Cucurella, i també hi és a la llista Leo Messi, qui amb el Mundial que va fer no podia faltar a la cita dels 30 millors del món. L'argentí suma 17 nominacions, una menys que Cristiano Ronaldo, que en té 18 i no figura a la llista des del 2022. En altres categories, doncs, Lamine i Cubarsí també estan en la categoria de millors joves de l'any i Joan Garcia com a millor porter.
1: I pel que fa a la categoria femenina?
4: Doncs en la categoria femenina el Barça també domina en les nominacions. En té 6, no hi és Aitana Bonmatí, que va estar tota la temporada pràcticament lesionada, i les nominades són Eva Pejor, Carolina Graham Hansen, Esme Brooks, Cata Coy, Claudia Pina, la jugadora amb millor tassa de mercat actualment, i la capitana del Barça, Patri Guijarro, també hi són les ex-blaurana Alexia Putellas i Mapi León. En la categoria de millors joves hi són Vicky López i Clara Serra Jordi. Recordem que el certamen per conèixer els guanyadors de totes aquestes categories serà el dilluns 26 d'octubre a les 9 del vespre al London Palladium de Londres.
1: Queda apuntat a l'agenda. Abans del debat, un document que s'ha presentat Marc Casado aquest matí a la Corunya com a nou jugador del Depor. Ha parlat de la seva sortida del Barça.
5: Bueno, para mí ha sido un verano largo. Al final se ha solucionado todo a último momento, por eso te digo que ha sido largo, de muchas conversaciones. No sé qué habrá dicho la prensa, intento mirarlo poco. Sé que pues muchas cosas no son verdad. Para ponerte un ejemplo, me acuerdo yo estar en Tanzania de vacaciones y la familia enviándome cosas a mí de que había fichado por X Club y yo sin saber nada, con el móvil en modo avión. Pero bueno, eso son cosas que no me preocupan. Lo importante es que pudo salir esta operación, que estoy muy contento de estar aquí y que tenemos muchas ganas de hacer una grandísima temporada.
1: 20 minuts i les 4, anem al debat. Avui tenim el Jacinto Vicente, hola, abogado.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, hombre. Y tenim també, ens acompanya el company de Mundo Deportivo, el Gavi Sanz. Hola, Gavi.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.